Només els reals han arribat fins aquí. Fins aquí el Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor Ortega. Flash FM. Són les 6.

0: Ahí estamos, va, que la festa no pari, família. Després del Maxi Flash amb l'Héctor Ortega, et quedes amb mi durant les dues properes horetes estrenant nova hora de ritme amb aquest pelotazo que es diu Aire, obra del canari Lucho RK. Va, que sonin els pitos, va. This is Flash FM. Aquí estan, clar que sí, sobretot per tota aquesta gent que encara esteu por ahí, fent el pinga, fent una mica el trapella, tornant de festa, anant per aquí, anant per allà, anant pels puestos, aneu al tanto, sisplau, però el volum de la ràdio ben amunt, que comença el poder del ritme aquí a Flash FM, a la que mana. Benvinguts, passeu, passeu, que ja us acompanyo fins les 8.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Va, que comencem forts, amb el Quevedo i amb l'Elvis Crespo. Amb aquesta que ja coneixes, es diu La Graciosa. Ella...

Què em pensem d'aquesta? Xula, no? És la nova del Mike Towers, el Young King. Es diu Carita Feliz, l'escoltes a Flash FM, i és d'aquestes que el tio s'ho va currar a la lletra quan es va posar a escriure-la amb la llibreta, saps? Allò que agafava el boli, com el meme aquell, li sortia en flames, sortia fum de lo calent que estava la mà del Mike Towers amb la lletra d'aquest. Carita Feliz sona a la camana. I a més, aquesta hora serveix ja per encarar la propera estoneta de ritme, que déu-n'hi-do, perquè tindrem la Shakira i el Juan Magán amb l'Omar Montes, també el Manuel Turizo, o aquest parell que tenim per aquí ja, el Justin Quílez, amb el Chimbala fent aquest himne de la festa que es diu Loco.

Estic segur que algú de vosaltres la va demanar per Reis, la va demanar per el Pare Noel l'any passat, i aquest 2026 s'ha fet realitat. Vau demanar una nova versió del Ayer la vida al Juan Magán, i per això l'Omar Montes i el Juan s'han unit aquest any per donar-nos aquesta nova versió, que és xulíssima, i que l'escoltes a la Camana, aquí a Flash FM, quan passem ja de quarts de set del dematí. Estem bé, no, família? Sí, flaixero, flaixeres, voleu més ritme? Doncs no patiu, que en tenim, perquè hi ha Cano preparat i també la nova d'Olozuna. Al costat de l'Omar Kurtz, es dirà Zizi. Això serà d'aquí a uns instants, d'aquí a uns minutets. De moment, per anar escalfant, què us sembla una mica de ritmes electrònics fusionats amb els ritmes tropicals? Aquí som especialistes en això. És el productor català Estiu 22, col·laborant amb el dominicà Henry Méndez. Aquesta sona flash es diu El Chiringo.

passant ja de 3 quarts de 7 del matí aquí a la Cabana. Déu-n'hi-do, l'estem liant parda. Aquest matí de dissabte amb l'Ugel, la Ultra Naté i aquest hit de l'estiu que es diu Moving to the Sun. Sí, senyora, va. Per apropar-nos a les 7 tindrem el Justin Bieber i també el Chris MJ. Però abans... El rei, el capo, el boss, el Bad Bunny, amb el seu baile inolvidable.

0: Flash FM. Són les 7. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
1: Flash
0: FM.
2: La que manda.

0: Fantàstiques, divines, espectaculars. Vaja, m'he emocionat al veure-les, que deia aquella. Són l'Anna Mena i la Lola Índigo, amb aquest èxit brutal, tremendo, que es diu Pati Toa, que és el número 1, de fet, del Calibre 45, el número 1 de Flash FM a l'actualitat, i que serveix per obrir nova hora de ritme. Vamos a darle, va, venga. This is Flash FM. Ja t'ho sabe, eh? Aquesta hora tots connectats, ja sigui els que tornen de festa, els que van al curro, els que estan ja al curro, els que es mouen per la carretera per anar a jugar a esports, acompanyar els fills, tota la família unida escoltant el ritme de Flash FM. Així m'agrada, tu, vinga.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Va, que passen uns instants de les 7 del matí, tindrem ritme per estona, no us preocupeu per això, que està cobert. De moment, ens quedem amb això que ens arriba des d'Argentina. Són molta gent, són los del espacio.

Quins sons caribenys tan gaudibles, tan ballables, tan cantables. És l'èxit del Ryan Castro, el cantante del ghetto, al costat del Capo, que és un dels tios més importants de l'afrobeat arreu del món. Això es diu La Villa, va ser un èxit a TikTok, va ser un èxit a les ràdios, va ser un èxit a tot arreu. Va. Here we go, escoltes La Camana, escoltes Flash FM, quan passem ja 20 minutets a les 7 del dematí, estàs connectada a la banda sonora que necessites aquí, sobretot si estàs tornant de festa, que encara no has trepitjat la casa. I vols una mica d'after, vols una mica de ritme, no et preocupis que aquí estàs cobert, perquè la propera és de les xules, ja veuràs. Per començar, perquè més que res, és que ja veuràs, no et dic el que tinc a continuació perquè fliparàs. De moment ens quedem amb el Sergi Domena, a producció al costat del seu col·lega David. Aquesta és grossa, es diu Molt malament.

0: Va, que ja ho sentiu, eh? Les coses bones lleguen al golpito, que és una manera canària de dir que les coses bones triguen en arribar, que tu has de currar, que tu has de treballar, això és evident. Les coses bones arriben a poc a poc, eh? Poc a poc i bona lletra, que diem aquí. De mica en mica s'omple la pica, també, saps què vull dir? Vale o no vale? Perfecte, doncs va. This is Flash FM. Aquesta ha sigut de les últimes que et vaig posar, més que res, perquè d'aquí a cosa de 10 minutets s'hi posa el Miquel González amb una sessionaga que et farà ja despertar-te, però del tot, perquè té més ritme que, bueno, no sé jo. És el Flash Running. Flash.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: La sessió del Miquel, preparada d'aquí a 10 minuts, comença. Aneu fent boca, vale? Sí? Doncs vinga. Jo m'acomiado de vosaltres en aquest matí de dissabte amb aquesta que haurà sentit mil i una vegades, acompanyant vídeos de TikTok, Reels, Stories, etc. Aquest estiu està patant aquest tio que es diu Mofejo, amb això que es diu Pile. Pile.

Flash FM. Són les 8. Espavila i prepara't per fer saltar les lleganyes. Estàs a punt d'experimentar una hora d'exercici amb molt de ritme. Comença el Flash Running.

0: tens això?
1: Està clar que el mes següent ja no hi posaràs els peus. Però si en canvi et poses les sessions de Flash Running, t'hi quedaràs a viure. Amb les sessions del Flash Running fetes per Miquel González, fer exercici passarà de ser un suplici a ser una festa. Cada dissabte de 8 a 9 del matí comença el dia posant-te en forma amb el Flash Running. I si vols recuperar les sessions, entra a flashfm.cat. Flash Running, l'entrenador personal del ritme de Flash FM. Flash FM. Són les 9.

0: a discotequear i per ponerlo de moda, eh? Tenim per aquí la Namena i la Lola Índigo a Flash FM per tercera setmana consecutiva a la llista de Flash FM, eh? This is Flash FM. Vinga, què tal? Espero que estigui anant tot molt bé. Hem començat una nova hora, eh? Amb la cançó del Petito, la Lola Índigo, la Namena, clar que sí, aquestes dues reines, tercera setmana consecutiva, són les 9 del matí, d'aquest dissabte, que espero que estigui anant molt i molt bé aquí a Flash FM, la que mana. Ens esperen unes quantes horetes amb el poder del ritme, com sempre.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Escolta, vinga, va. Amb

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

Baby, wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado. Tot el que acaba en au. Ens diu la Karol G, la Jude Lane i el Rusowski en el seu Baby, wow, efectivament. Escolta, quin trio, tan inesperat que ens han portat, com ens han sorprès, arribant fins i tot a ser el top mundial. I aquí a Flash FM també ho estan petant. Nosaltres anem a activar-nos una miqueta amb la Noder i el 54 Ultra, ja estan aquí a Flash FM, per posar-nos a ballar, que ja va sent hora. Vinga, tenim per aquí el Talk to You.

0: sol.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
2: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
3: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabanc Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
4: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
5: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
4: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
5: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
4: Grup Pic Negre Xuski, aquí comença la teva aventura.
6: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
7: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
6: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
7: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
8: Andorra 93.8.
9: Flash FM.

0: Des de França aquest 2026 ens ha arribat a Flash FM el Hugel amb el seu... Efectivament, el seu Moving to the Sun. M'apostaria a dir que és una de les cançons d'aquest estiu del 2026. Ens ha acompanyat molt i molt a Flash FM, i és que el Hugel amb la seva electrònica, un geni, dels que ja no queden, ens encanta tenir-lo per aquí. Com també el Bad Bunny, Perquè si el Hugel diu que es vol anar cap al sol, el Bad Bunny diu que vol fer un viatge.
1: Nueva York!
0: Efectivament, cap a Nueva York, des de Puerto Rico, ens anem amb el Bad Bunny, des del seu debut tirar-me fotos, aquí a la que mana, Flash FM.

FM. Administreu-la sense recepta. Flash.

que les combinacions amb els francesos, ja tenim per aquí els pitos, serien tan i tan bones. Aquí tenim el Casanova del 2023. La combinació del Sulking RVFV i Lola Índigo a Flash FM, recordant aquest tema aquí a la que mana. Flash. I penso que és bon moment per acabar de tancar la temporada d'estiu, tot i que estiguem ja a la tardor, anar-nos a la platja amb l'Omar Curs i el seu Coco.

0: Tenim per aquí el Hey Morre de l'Ozuna i el Feita Flash FM parrejant fins al Terra de Bon Matí. Clar que sí, que això és una festa, com sempre. Tenim per aquí una de les col·laboracions, d'aquelles que no passen de moda. És un reggaeton, de l'antiga escola. Escolta, com si el recordéssim, nosaltres el cantem de memòria, de pe a pa, clar que sí. I nosaltres seguim, per aquí, per cert, parlant del Feit, que ens presentava el Hey Morre amb l'Ozuna. Tenim una nova col·laboració, ara amb l'Abad Gyal. Teniu tota la informació a flashfm.cat i a les nostres xarxes socials i nosaltres ens anem amb els Figaflaues i una de les cançons de l'estiu de l'any passat.
1: T'espero.

Directament, des de Puerto Rico, ens arriba el Mike Towers amb una de les cançons d'aquest estiu del 2026. Aquí a Flash FM, és el Una Namás. I escolta, tenim per aquí ara el Manuel Turizo. Des de Puerto Rico ens anem a Colòmbia perquè ha dit que vol que agafem paper i voli que ve a parlar de relacions i a donar-nos un consell. Ve a dir-nos, sobretot, que per un pendejo no se llora.

reina, la tenim per aquí amb el seu petitó, amb l'Anna Mena i també amb aquest tema de 2024 a Flash FM. Imagina si va arribar lluny, la reina, que fins i tot el 2025 va sortir un remix amb la Maria Becerra i el villano Antillano. Clar que sí, nosaltres seguim amb el poder del ritme, que encara ens queda molt matí junts, ara amb el Hugel. Després del seu Moving to the Sun, també sona per aquí, amb el seu Jamaican Bam Bam.

0: diu el Lucho RK, compte que al final haurem de trucar a una ambulància perquè aquest home no pot respirar. This is Flash FM. Escolta, nosaltres hem obert una nova hora aquí a Flash FM, eh? Són les 10 d'aquest dissabte. I escolta, Lucho RK, normal que estigui sense aire perquè és el megacrack de la setmana aquí a Flash FM. Veurem què passa avui, al calibre 45, després amb l'Edgar Manchado, a veure si es manté, marxa. Veurem què passa, eh? Nosaltres seguim.
1: En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Seguim amb el poder del ritme, ara de la mà del Quevedo i l'Elvis Crespo, eh? Que s'han marcat aquí una de les cançons d'aquest estiu del 2026, una cançó importantíssima pel món. Ha sonat molt i molt a Flash FM. Tothom se la coneix ja. És La Graciosa, on diuen que la vida és massa brossa.

Tenim per aquí a Flash FM el Mové de J.O., eh? Primer amb el seu Pile, ara amb el seu Maladí. França està conquerint, eh, Flash FM. Bueno, deixarem, eh, el Mové de J.O. que vagi fent els seus crits, que ens encanta, eh, les seves cançons, però escolta, el deixarem fent de les seves. Que nosaltres tenim per aquí el Mora i el Cetangana, que estan molt tristos i diuen que no poden oblidar la persona que estimen i que per això han de prendre droga. Bueno, que facin el que considerin, eh, aquests dos perillosos. Últimament.

0: 8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
5: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
4: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
5: Promoció valida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
4: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
0: Flash FM Andorra 93.8.

no és cap Bizarrap Music Session, tot i que tenen una junts, són el Bizarrap amb el Rau Alejandro, que ens porten aquí a Flash FM el seu Baby Hello. Venen a dir-nos Baby, venen a dir-nos Hello, bon dissabte, i nosaltres els diem Baby, adeu, perquè tenim per aquí l'Helena Rous i el Manuel Turizo, que venen a explicar-nos la seva rutina de dilluns a diumenge, perquè agafem idees, per la setmana vinent.

El Quevedo ens ho deixa claríssim, eh? Ell no es mou de les seves terres, de les Canàries, ni borratxo. És el regal, que ens portava des del Baifó a l'abril aquest disc, una oda a les Illes Canàries. Flash. I nosaltres, mentre el deixem que no es mogui de les seves terres, seguirem parrejant aquí a Flash FM amb el AIM, amb això que es diu TV Perreando, literalment.

del Daiba, des del Baifo ens arriben al Quevedo amb les nova línia. Ara es diuen les 4, amb aquest tema El Golpito, a Flash FM, que maco, per favor. I crec que ha arribat el moment del matí en el que ens toca ballar una batxateta amb els Reis de la Batxata. Són el Romeo Santos i el Prince Royce, també una de les cançons d'aquest estiu del 2026. És el seu Dardos a Flash FM.

recordem aquest flow criminal, que deia la Nati Natasha i el Ozuna, clar que sí, a Flash FM. I escolta, nosaltres és que sembla que féssim fa dos dies, que estàvem a les discoteques parrejant fins al terra aquest tema i que ara quan l'escoltem ens posem nostàlgics, ens posem a ballar, com el que et ve ara és el Gon Gon Gon, del David Guetta, el seu remix

0: Flash FM. Són les 11. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Baby, tu eres para mí y yo, Patito Oa. Ens igual l'Anna Mena i la Lola Índigo. Ara aquest tema aquí a Flash FM. This is Flash FM. Per cert, és el tema amb el que obrim una nova hora. Són ja les 11 del matí d'aquest dissabte i també és la cançó que es corona per tercera setmana consecutiva com a número 1 a la llista de Flash FM. Alguna cosa estaran fent bé, aquestes dues, Anna Mena i la Lola Índigo. Quin duo, tu!
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Efectivament, Mireia Molina, parlant de duos, per cert, tenim per aquí a l'Abad Gyal i el Chencho Corleone amb el seu xoque.

No me has escrito ni pa passar el rato. Ens diuen el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, tenen el cor trencat. No sé jo si ens hauríem d'enrafiar d'aquests dos perillosos del que diuen, si és veritat, si no. Així que, escolta, els estarem de lejitos remix. Perquè nosaltres seguim pendents que l'Omar Kurz vinga a fer col·laboracions amb tothom, però encara no ens ha dit quan vindrà a Espanya per la seva gira. L'ha confirmat, però no sabem les dates. Tan bon punt ho sapiguem, us ho farem saber per les nostres xarxes socials i flashfm.cat. Ells ja ho sabeu. Nosaltres ara tenim per aquí el Belé, el West Coolie Lobby, On The Drums, amb la plena...

0: 8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
4: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
3: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

Quins moments, que ens ha regalat el Hugel des de França amb la seva electrònica aquest estiu del 2026 a Fage FM i per tot arreu, amb el seu tema. Efectivament, és el seu Moving to the Sun. Nosaltres el deixarem, que se'n vagi cap al sol, perquè tenim una cita amb el Bad Bunny, i és que l'any passat ens portava el seu debut Tirar más fotos, i toca anar-se cap a Puerto Rico, Flash FM. Ens ve a fer un avís, ens ve a dir allò que fa una persona quan no li estàs prestant atenció. Ve a dir-nos EO.

0: És el tonto que la dejaste, la Lola Índigo i el Quevedo, aquest tema del 2023, parlant de relacions, eh? Aquí a Flash FM. Ho seguirem fent ara amb la Tini i l'Ulisses Bueno, eh? També parlen de relacions, però en aquest cas, res, cosetes maques, petonets, moa-moa, dues persones que s'estimen molt. És això que es diu Dos Amantes, aquí a la que mana.
1: Esto dice así.

Qui diria que aquest Angelito sin alas fa 14 anys, que sona des del 2012 Juan Magán i DCS a Flash FM. Mare de Déu, senyor, com ens encanta recordar-ho. És un d'aquells temes que ens sabem de pe a pa i que tenen el poder del ritme, que a la que mana el recordem, Anem a parlar de la felicitat ara, que els tallets diuen que l'han trobat. Diuen que era això.

una anar més, és el que demana el Mike Towers, eh? Una de les cançons d'aquest estiu del 2026, aquí a Flash FM, el puertorriqueny, podem dir que es pot posar la corona, eh? De fet, se l'ha posat ja, com aquests dos, el Claren i l'Omar Kurz, que ens porten aquí a la Quemana la seva novetat, a l'Ojos Brujos. Hey.

Una de les millors col·laboracions que ha pogut fer la Karol G és amb el Peso Pluma. El 2023 ens sorprenien amb aquest Colona, ara Flash FM. És un tema que, per cert, és segur que podreu escoltar avui 26 a Vilassana, Sant Cebrià de Vallalta, Artesa de Segre i Vallfogona. Flash! A les festes Flash, com també aquesta, el Tai Dai de la Shakira. Vinga, per allà ens veurem, eh?

0: passat molt fàcil.
1: Cada setmana a Flash FM fem la llista de les cançons que més ho peten.
0: Calibre 45. Entra a flashfm.cat i descobreix-les.
1: Flash FM. Són les 12.

0: Me tienes sin aire, ens diu el Lucho RK. This is Flash FM. Normal que estiguis sense aire, la veritat, perquè aquí a Flash FM hem obert una nova hora. Són ja les 12 i, a més, és el megacrack d'aquesta setmana. Veurem avui què passa al calibre 45. No ho sabem, el que sí és que pot estar ben tranquil, el Lucho.
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina al mando, clar que sí, una estoneta més. I tenim perquè el Quevedo i l'Elvis Crespo que ens han fet una proposta. Segurament, si dic Quevedo i Elvis Crespo, ja sabeu de qui parlo. Ni més ni menys que la graciosa, aquí a la que...

0: En la graciosa la vida és més sabrosa.
1: Tot el que sona un dissabte a la disco, nosaltres t'ho hem posat abans. Flash FM, el ritme del cap de setmana.

El nostre estimadíssim clan, el francès, ha agafat la versió del Café con Ron del Bad Bunny, del seu debut Tirar más fotos, i ens ha posat a ballar a la festa, que és Flash FM. Com sempre, tenim el poder del ritme. Sí, hi ha una cosa que està clara, és que no sé si sou més de cafè o de ron, ara mateix que són les 12, potser m'entra una miqueta més de ron, No sé jo, no sé jo. Tenim per aquí el Dimitri Vegas i el Like Mike, amb el seu Màquina Time, per seguir ballant fins al terra, que això és una festa, clar que sí, a la que mana, vinga, va!

despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: 8.
1: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
2: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
3: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
2: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
3: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
2: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns. Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
4: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
2: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
4: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
2: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
5: Escoltes
6: Flash!
5: Flash FM Andorra 93.8.

El que no sé bé és la polèmica que tenen aquestes dues, que de cop es deixen de seguir a Instagram. Ara són amigues, ara no, ara sí, ara no. O sigui com sigui, això és la original. I nosaltres seguim pendents, perquè ja estem a cap de setmana, en recomença una nova setmana, així que proposo que agafem paper i boli per veure què és el que fan l'Helena Rose i el Manuel Turizo. Només diré que els encanta fer-se petonets i estimar-se molt. No sé jo. Això ens expliquen aquí a La Setmana, que ja veureu cada dilluns a diumenge s'estimen molt, es fan molts petons i se'n van a la platja, tot i que estiguem a l'octubre.

ballant amb el ritme del mini-mini, eh? Cada mini ballem és a la villa del Ryan Castro, Capo i Gangsta a Flash FM. Ho va patar l'any passat i ho continua fent aquí a La Que Mana. El que em sembla estrany és que el Ryan Castro no hagi fet una Bizarrap Music Session encara amb el Bizarrap, perquè qui no la té? Doncs escolta, s'olora en genoms, eh? S'olora la propera, és la Rosalía, Bad Bunny, una segona part amb el Duki, no ho sabem encara. Al Bizarrap li agrada jugar molt al misteri i tenir-nos confosos, i per això recordem aquesta, la número 0, amb el Daddy Yankee.

Wow, me gustas demasiado y te pienso demasiado. Ens hi ha la Karol G, la Jude Laine i el Rusowski, aquests tres artistes que s'ajunten a Flash FM amb el seu Baby Wow. I escolta, quin trio, eh? Mare meva, seguim parlant de trios, perquè ara tenim per aquí a la Gracie, l'Steve Aoki amb el Farruko, eh? Parlant de trios musicals. Els altres ho deixem pel Flash Urban, que escolta, porten un nou tema. S'han juntat aquest 2026, després del Pepas per patar-ho de nou, ara amb el seu Yapa, que...

El mossego, mossego, la batxateta dels Figaflauers. Sempre va bé ballar una batxata. Com ens encanta tenir-los per aquí, els Figaflauers, clar que sí. Nosaltres, però, des de Catalunya marxem a Canàries, ara amb el Quevedo. Ens presenta el seu darrer disc, el Baifo, una oda a les seves terres, a les Illes Canàries. Doncs aquí el tenim a Flash FM.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Mami i Yo Petito, eh? Ens igual l'Anna Mena i la Lola Índigo en aquesta cançó que porta 3 setmanes consecutives aquí, a Flash FM. This is Flash FM. Coronant la llista com a número 1 a Flash FM, per això, per tercera setmana, alguna cosa estaran fent bé, eh? Aquestes dues, ens encanta la cançó del Petito. En retindrem aquí el Quevedo, però abans per fer boca, que ja és la 1, hem obert una nova hora, cal anar amb el Caro i el Justin Quiles.
1: Flash! En directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: Mireia Molina aquí presenta, i el que ens volen dir aquests dos és que ens hem d'oblidar de tot, desconnectar, que és el que hem de fer. Clar que sí, vamos a olvidarnos de tot.

0: Des del Baifo és impossible no posar-se a cantar i posar-se de bon humor amb aquest tema del Quevedo i les noves línies. És el Golpito.
1: Vale.
0: Es que las cosas buenas siempre llegan al golpito. Qué maca, per favor. Las nueva línia, per cert, que ara són les 4, no els hi dieu així, que han fet la seva vida. Tenim per aquí a la Isa i l'RVCV, que s'han juntat aquest 2026 per portar-nos el seu muchacha.

0: 8. I si el demà que imagines comencés avui? I si les grans decisions de vida es poguessin anticipar? I si tinguessis un pla per construir el futur que vols?
1: Per la casa que somies, pels projectes que t'il·lusionen, per tot allò que realment importa, Morabanc Wealth Planning, un servei únic a Andorra que transforma els teus objectius vitals en un pla de futur sòlid i coherent. T'ajudem a ordenar prioritats, prendre decisions amb confiança i construir el futur que imagines. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
2: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
3: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
4: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
3: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín. What?

Des de França ens arriba el Hugel, eh? Aquest estiu del 2026, amb el seu nou tema. Efectivament, és el Moving to the Sun, aquí a Flash FM. Quin regal, que ens ha portat el Hugel al francès, portant-nos l'electrònica i fent-nos ballar tot el dia. Flash FM. Com l'ambient està que crema, està fire, millor que seguim en la mateixa sintonia, eh? Ara amb aquest tema aquí a la que mana, seguim ballant, que això és una discoteca.

Yo tengo derecho de portarme mal, ¿eh? I se passa rico soltera. Crec que tenim aquí el nou himne de la Shakira per les dones que estem solteres i, escolta, que volem celebrar la nostra solteria, clar que sí. És el soltera del 2024, eh? També ens ho va demostrar amb la seva Bizarrap Music Station. Aquí una altra, si és aquesta dona, no fa cançons dolentes. Flash! Escolta, tenim per aquí també el Belé, ara que ve a explicar-nos el que per ell no tiene sentido. A veure, que ens diu, perquè jo encara no ho sé.

Ella quiere beber, ens porta la Noel doble A, aquest tema del 2018, fa ja 8 anyets que ens sorprenia, amb això que ho ha patat a totes les discoteques, sens dubte. I nosaltres aquí a Flash FM estem de festa, tot i que encara penso que no és hora de posar-se a beure, tot i que és l'hora de dinar, que cadascú prengui el que vulgui, amb aquest àpat, amb el menjar. Nosaltres seguim aquí ballant, com sempre, ara amb el JC Reyes, i una d'aquelles que coneixem tots, eh? No fa molt, va aparèixer per aquí, per Flash FM, amb el seu Loquita.

El nostre estimadíssim Mike Towers, el puertorriqueny, demana una nit més, una nit més, i si pot ser, doncs que duri per sempre aquesta nit. No sé, el tindrem enamorat, suposo. Nosaltres aquí a Flash FM hem de dir que ens ha donat un molt bon estiu. Ens ha portat la seva Bizarrap Music Session, ens ha portat la seva novetat, el Carita Feliz, i també aquest tema, el Una Namás. Com uns altres, que ens han donat també un bon estiu, són la Su, la Sopa de Cabra, i el Món DJ, que ens el deixàvem, que també ens porta la nova versió del Camins, Somnis i Promeses, un clàssic aquí a la que mana.

Què serà d'aquest duo, del Rau Alejandro i el Russian amb el seu Santa, un tema que ens portaven al 2024. El que sí que està clar és que el Rau Alejandro s'ha confirmat. A una de les seves cançons sonarà el nou joc del GTA. Veurem si el Russian també apareix en aquest joc tan esperat. Nosaltres seguim ballant una estoneta ara amb el Loco Loco. Toca posar-nos a ballar, toca activar-nos aquí a la que mana. A Flash FM, una estoneta més, va.

0: Me tienes sin aire, ens diu el Lucho RK. This is Flash FM. Compte que no hem de trucar una ambulància al final, que aquest pobre home li està passant alguna cosa molt dolenta, però escolta, normal que no tingui aire, perquè és el megacrack d'aquesta setmana a Flash FM. A més, també hem obert una nova hora amb aquest tema del Lucho RK.
1: En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Penso que és un bon moment per anar-nos cap a La Graciosa amb el Quevedo i l'Elvis Crespo, perquè allà diuen que la vida és més sabrosa, que sempre estan de festa, així que, escolta, anem a animar-nos una mica i anem-nos amb aquests dos perillosos cap a les Canàries des de Flash FM.

La mar de tranquils, que estan al Vele, al West School i Lobby on the Drums, aquest trio que s'ajunta a Flash FM per recordar la plena. Nosaltres tenim un viatge pendent, eh? Estiguis on siguis, dinant, menjant, a l'oficina, pel carrer, al cotxe, el Bad Bunny ens espera. Efectivament, des del seu debut Tirar Más Fotos des de fa un anyet, des de Puerto Rico, s'ha mudat cap a Nueva York. Vol que ens anem, que gaudim i que ens ho passem superbé, que al final Flash FM, això és una festa, està claríssim. Així que vinga, va, marxem cap als Estats Units amb el puertorriqueny, des d'aquí, des de la que mana.

0: 93.8.
1: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla'p.
2: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parla'p on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
1: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
2: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
1: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
3: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

El 2023 el Psycho Troop venia i ens portava aquí a Flash FM una de les seves primeres cançons que va entrar i un himne, al meu semblar i el de tothom, és el Supernova. Escolta, és impossible no posar-se a cantar de peu, tot i que estiguis al cotxe, eh? És impossible cridar-lo amb la mà al pit, clar que sí. I nosaltres aprofitem que estem ja de dissabte tocant el diumenge per plantejar quines coses podem fer la setmana vinent, per plantejar-nos una rutina i tinc una idea. I és que tenim per aquí l'Helena Rous i el Manuel Turizo que ens expliquen el que fan ells de dilluns a diumenge, així que crec que és bon moment d'agafar paper i boli i veure què és el que fan ells.

És el Maladí del Mover de J.O., no entenc gaire francès, però escolta, quin gran tema, eh? Que ens ha portat i també ens ha sorprès aquest 2026 amb el seu Pile, que també sona molt per aquí, per Flash FM. Vinga, va, nosaltres seguim ara, ens anem cap a Puerto Rico amb el Mike Towers, que està per aquí llest per presentar-nos la seva novetat. L'hem tingut amb l'Una Namás, amb la seva Bizarra Music Session i ara també amb la seva Carita Feliz. Es veu que està content.

Pobrets, ja, aquests dos, el Jay Wheeler i l'Omar Kurz, estan tristíssims perquè no les han escrit ni per passar el rató. Això ens diuen, eh? Tot i així, els esperem que se'n vagin de lejitos perquè nosaltres també estem tristos perquè l'Omar Kurz, no, ens diu quan vindrà de concert a Espanya, tot i que ha confirmat la gira. Així que mentre esperem, tenim per aquí un altre que també té els seus problemes. El Quevedo diu que no vol marxar de Canàries pel que sigui. Ens ho diu el Baifo, eh? És una oda a les seves terres. Ell no marxa d'allà ni borratxo.

0: Bebecita, bebecita, real hasta la muerte, aquest tema del 2018, fa 8 anys, que ens portava la Noel AA i el 6ix9ine al Mala. This is Flash FM. Doncs amb aquests temes que seguiran sonant una estoneta més aquí a Flash FM, que això és una discoteca, ja ho sabeu, el ritme mai frena. Tenim nosaltres el poder del ritme. Aprofito per acomiadar-me, que demà ens seguim escoltant de 9 a 3, com sempre, però és que està l'Armand Maravalle per aquí, ja diem que hola, que marxi, que li toca a ell, així que res, us quedeu amb ell i amb el Dani Sixit i el Liquid. Adeu!
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.

1518 a Estrasburg va haver-hi una epidèmia que va fer ballar la gent durant dies i dies. 500 anys després, a Catalunya, torna a haver-hi una epidèmia de ball, però aquest cop controlada pels millors. Exacte, parlem de les festes Flash FM. Flash FM porta la diversió, la música i el poder del ritme arreu del país amb les festes Flash FM. Contracta la teva o busca quan és la pròxima a flashfm.cat. Una festa no és una festa sense Flash FM. Flash FM. Són

0: Un bravo ben fort per elles dues, bravíssimes. L'Anna Mena, la Lola Índigo, amb el seu gran hit d'aquest estiu, el Petito, que és actual número 1 de la nostra llista del Calibre 45. I, per tant, com manen els canos, comencem nova hora de ritme aquí a Flash FM. This is Flash FM. I que duri, clar que sí. El que no sabem si durarà és el Petitó al capdamunt, perquè d'aquí 3 hores s'hi posarà l'Edgar Manchado amb el Calibre per decidir, per actualitzar la nostra llista i veure aviam si doncs queda desbancada per alguna altra cançoneta aquest Petitó. Mentrestant, no arriben les 6, jo em quedo amb vosaltres 3 hores més.
1: Flash, en directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Sí, senyor, després de la Mireia Molina em quedo jo amb vosaltres fins a les 6 de la tarda. Va, ja ens hem entès. Sí, doncs vinga, endavant. Som-hi amb el ritme amb segell Flash FM. Omar Kurz, al costat de l'Ozuna. Aquesta es diu Zizi. Bona tarda, família. Yeah, yeah.

Aquesta era, sens dubte, una de les primeres vegades que la Rosalía es muntava, s'animava a fer un tema de reggaeton comercial. I havia de ser amb ell, amb el Bad Bunny, des del seu disc El Último Tour del Mundo. Aquesta es deia La Noche de Anoche, sonant a Flash FM. Quin tros de tamarro, tu, per passar ja d'un quart de quatre de la tarda. Aquí estem, connectats a la camana. Vinga, així m'agrada, tu. Va, que això ho rebentem. Amb aquest parell... Boníssims, eh? Clar que sí, se'ls ha de donar la mà i donar-los l'enhorabona. El Romeo Santos i el Prince Royce sonant aquí a Flash amb aquesta batxeta tan xula amb la qual estan donant la volta al món aquests últims mesos. Es diu Tardos. Por

0: 93.8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
3: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
3: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
3: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.

Aquest és un tema d'aquells que veus que estan complets, eh? Que, sí senyor, són un 10. Tu, ple de sintetitzadors, veus que van i venen, efectes de so, les vocals de la Ultra Naté i la producció acuradíssima, com sempre, amb el seu Latin House del Lugel i el seu Movinto de Sant sonant a Flash FM. En la propera estoneta tindrem també el Quevedo amb el seu Columbia o el Chencho Corleone al costat del Rau Alejandro. Quina tenien? Flash! Doncs aquella que era un tamarro que es deia El Efecto. Primer, però, passem per Galícia, eh? Galeguinho de Ouro. El C. Tangana, al costat del Puerto Rico, del puertorriqueny, vaja, el Mora, amb aquesta que es diu Droga.

Si el que et fa falta a aquesta hora de la tarda és una mica de perreo, no pateixis. Pots comptar amb nosaltres. Tu no toquis res, no canviïs d'emissora, perquè a Flash FM tenim el poder del ritme i t'ho demostrem amb cançons com aquesta. Col·laboració d'Autèntic Luxe, Aïssa, amb RVFV. Es diu Muchacha. I si el que vols és seguir amb el ritme, doncs et portem ara una altra de perreo, però aquesta l'hem fet a casa, aquí, eh? És el productor català IEM. Igual et sona, igual no. És un tio emergent dins de l'escena. Presenta aquesta nova cançó aquí a la Camana que es diu Te vi perriando.

Sí, sí, ese culo. Aquest parell han de quin perill, eh? L'Omar Montes i el Saiko, que aquests, en comptes d'anar a la platja a prendre el sol i estirar-se la tovallola, van allà a mirar els culs de

0: Mentre l'Edgar Manchado, avui al calibre 45, no digui al contrari, això segueix sent el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. Es diu Aire, el firma el Lucho RK, que és un dels membres més exitosos i més il·lusionants d'aquesta nova fornada de cantants de música urbana de les Canàries, eh? This is Flash FM. Un altre canari, com el Quevedo, com el Pedri, tu, fixa't quines coses. Hem començat nova hora de ritme amb el nostre mega crack i la intenció és fotre-li canya per acompanyar-te en aquesta tarda de dissabte, sigui que estàs al curro, a la carretera, a la piscina o allà on vulguis.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí estem per servir-vos, servidora de vostès, clar que sí. Va, que us acompanyo fins a les 6, fins que no comenci l'Interactua amb cançons tan bones com aquesta. Una mica de hausete amb to holandès. Són els Anotter i la cançó es diu Talk to You. Vamos allà. Vamos allà.

Aquí els teniu un cop més, al Quevedo, al costat de l'Elvis. El Crespo, eh? No el Presley. Presley complicat, eh? A no ser que el revisquin amb una eina d'aquestes d'intel·ligència artificial. De moment ens hem de quedar amb l'Elvis Crespo, que no ho fa malament en aquest La Graciosa, que ens acompanya en aquesta hora de ritme aquí a Flaix FM, quan passen pràcticament 10 minutets de les 4, al tanto que tindrem el Bad Bunny amb el seu EO o també la nova versió dels Rayos de Sol. Però primer... Ojo les orelles, obriu-les ben bé, que ens arriba aquesta novetat, i és de les grosses, des de Puerto Rico, Clarent i Omar Kurz, amb L'Ojos Brujos. Hey, yeah, yeah.

0: 8.
1: 3 dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.

Aquí a Flash, cada cop som més fans de la veu d'aquesta noia, l'Helena Rose. Per si no la coneixies, s'ha passat anys i panys composant i escrivint cançons per altres artistes de renom. Ara té la seva pròpia carrera com a cantant, aquí col·laborant amb el Manuel Turizo. Here we go, amb aquesta cançó que es deia La Setmana, sona Flash FM quan ens apropem a quarts de 5 de la tarda. Esteu bé per aquí? Sí, per l'altra banda? Molt bé, doncs jo content de que hi sigueu, de que sintonitzeu La Setmana, més que res, perquè més el ritme que ve a continuació us agradarà seguríssim, 100%, n'estic convençut, tu. Què us sembla això? Aquí està, és el ritme de l'Uger, del francès i el seu Jamaican Bam Bam.

Una història tan hermosa en estos tiempos, ja és difícil de veure, eh? Realment sembla que vagin maldades per tot arreu, per tant, una mica de positivitat amb aquest capo. Doncs tampoc ens ve malament aquí a Flash FM. Escoltes, la que mana sona l'Onanà, un dels èxits de fa dues temporades, que ens fa passar ja de quarts de cinc de la tarda. Anem a seguir una mica amb el rotllet així més tranquil·let amb el Cano. Flash! El madrileny aquí col·laborant amb el Justin Quiles per fer aquesta que es diu Olvidarnos de tot. L'escoltes aquí, l'escoltes a Flash FM.

Massivo, és el Daddy Yankee, per favor, que no pari la festa mai, tu. És el Limbo sonant a Flash, clar que sí, tu. Carai, l'hem liat part de tu, eh? M'imagino a vosaltres escoltant la ràdio i ja muntant-vos la festa, trencant-vos l'esquena per intentar passar el Limbo, eh? Així com... Uf, ja em fa mal d'esquena només de pensar-hi. Anem a canviar el rotllo. Anem cap a casa amb els Flashy i els 31 Fam. Aquesta es diu Dorayakis.

Buah, aquestes de les que fa trampa, mare meva, tu. Ens hem posat una mica... una mica guarros, per què negar-ho? És l'RUBFV. L'any 2019 es va donar a conèixer el món amb aquest perreo intens i enganxós que es diu Mirándote i que et recuperem aquesta hora de la tarda aquí a La Camara. Per favor, tu. Que algú porti un extintor, que això es crema. Mare meva. Va, que no pari la festa. Amb els Figaflaues des de Valls tinc el remix preparat de... aquest tema tan xulo que es diu A la Fresca, que ens espera. On ens espera? T'espero.

0: que el ritme et porti allà on vulgui.
1: Però no te'n vagis gaire lluny,
0: que estem esperant aquí,
1: a Flash FM.
2: Flash.
1: A l'emissora del ritme.
0: Flash FM. Són les 5.

0: Ep, mira, guaita, aquí ens pilles a Flash FM. Començant nova hora de ritme amb el petit Oa de l'Anna Mena i de la Lola Índigo, que porta ja 3 setmanes sent el líder de la nostra llista, el número 1 del calibre 45. Avui, d'aquí a una horeta, a partir de les 6 en punt, amb l'Eter Manchado, sabrem si repeteix i fa història, eh? This is Flash FM. Seria la 4ª setmana consecutiva al capdamunt de la nostra llista, però això serà a partir de les 6 amb l'Edgar. En aquests últims 60 minuts que compartiu amb mi, prepareu-vos pel boi millor de tot el ritme amb segell Flash FM. Va, vinga, bon!
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Una bona mostra del que vindrà és la següent, l'Omar Montes i el Juan Magán amb la nova versió del Ayer la vi.
2: Ayer la vi.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amigo en una calle de Madrid.
3: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

És la producció del De Orro, el mexicà, i les veus estridents i agudes de l'Elvis Crespo amb aquest Bailar, un èxit de fa 10 temporades ja. Aquí a La Camana, mare meva, una mica més i ens tornem bojos. Aviam si podem tornar una mica a la realitat amb el Bad Bunny, va. I el seu baile inolvidable.

0: 8.
1: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
2: www.diamundialdelturisme.d. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
1: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
2: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.d.
3: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
4: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
5: Les millors braves d'Andorra?
6: No vagis al Barra Mars.
5: Un bon bacallà al Pil Pil.
6: No el demanis al Barra Mars.
5: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
6: Oblida tant del Barra Mars.
5: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
5: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.

Parlar de Latin House és sinònim de parlar de Lugel, el rei del gènere, sonant a flash un cop més amb el Moving to the Sun. Apropant-nos ja a quarts de 6 de la tarda, flashero, flasheres, enhorabona per triar la banda sonora correcta. I a més, flash. Anem a seguir amb el rotllet perquè mola molt. Això és una mica d'Afro House, germà del Latin House. Al final és aquest rotllet electrònic tan xulo que sona per aquí. Es diu Fire Fire, sona flash.

0: El dissabte i el diumenge són dies de festa perquè sona Flash FM.
1: La Rosalía. Que jo sé que nascut per ser milionària.

0: fet el meu nom. Però el que voldries tenir.
1: Fucking money, man.
0: Només vull veure bitllets de 100.
1: Fucking money, man.
0: Sent el dòlar dintre la ment.
1: Fucking money, man.

Ja ho diu el BL, eh? No tiene sentido, això no té ni cap ni peus. Com deia aquell de l'APM, a veces el mundo da señales de haberse vuelto loco. Aquí a Flash FM ja fa molt de temps que ens vam quedar tots tocats de l'ala, com unes autèntiques cabres estem. Va, que seguim. Flash. Amb el Bad Bunny. Ens porta cap a Nueva York. D'aquí no res tindrem també el Farruko amb l'Steve Aoki, el seu Yapaque, el Quevedo amb les Nueva Línia, però ja et dic, de moment ens quedem amb el puertorriqueny, el rei del gènere, el rei del mambo, clar que sí. Va, que Nova York és un lloc divertit, on ens podem passar molt i molt bé, jo crec.

0: baby. Austin Baby, la Maravilla, l'Arcàngel i també el Psycho des de Granada col·laborant, ajudant el Gonzi amb aquest exclusivo remix sonant a Flash FM. Sisplau, que sonin els pitos. This is Flash FM. Perquè ja arribem, ja s'aproxima un dels moments més importants de la setmana aquí a l'antena de la Camana, que és quan comença el Calibre 45, la nostra llista d'èxits. Jo, que sóc el Maravall, t'he acompanyat des de les 3 de la tarda, però em vaig acomiadant perquè d'aquí no res s'hi posa el Manchado. Vinga!
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Sí, senyor, ja sabeu, a partir de les 6, el Calibre 45. Fem F5 a la nostra llista per saber qui liderarà doncs la llista més important de totes les llistes. De moment us deixo amb una mica de Latin House, Gordo i el seu Loco Loco. Loco.

Flash FM. Són les 6. No saps què escoltar? Tranquil, nosaltres et donem 45 raons per quedar-te a Flash FM.

0: Efectivament, què tal? Un dissabte tarda més. A través de l'emissora del ritme Flash FM, calibre 45, en marxa per trobar el número 1 de Flash FM i saber si repetirà una vegada més el petitó d'anomena Ilola Índigo, una de les claríssimes cançons aquest estiu, o si hi haurà alguna altra cançó que li pugui prendre el relleu a la part alta, no, altíssima de la nostra llista. La Graciosa tornarà a recuperar el número 1, Maladí serà número 1 per primera vegada, tornarà a ser-ho UGL amb el Moving to the Sun, tenim 45 candidates, però només una es pot endur el privilegi de penjar-se la medalla d'or i ser el número 1 de Flash FM. El megacrack, les sortides, les entrades, els aspirants. Ho recuperem tot. Això sí, si torneu d'Erasmus i no sabeu què és Petit Oa, heu de saber que és aquesta.
1: Número 1.
0: Anamena i Lola Índigo, que feia molt de temps que deien a veure si fem alguna cosa juntes. Doncs mira, al final, dit i fet. Ha estat el número 1 durant tota aquesta setmana i les tres anteriors.

0: Veurem què passarà aquesta setmana, que, com dèiem, ja fa un total de 3 setmanes que ens acompanya la part més alta del nostre calibre 45, i avui veurem si hi haurà una quarta o no. Ana Mena, Lola Índigo, Petitoa, que no és Patí, és a dir, és Petitoa, no Petito A. És com el Petito Feo, Petito A, no, Petito, Paratito, saps? Compro la R i resuelvo. Haurem de fer el reset. A més, amb dues sortides, com deia, més Càndic i Chica 305, veurem quines són les dues cançons que entren. A més, avui tenim 8 cançons que mantenen calaix, 24 cançons que baixen i 11 cançons que pugen. Tant un calibre 45 bastant mogut, i amb moltes de les cançons que sonaran al llarg d'aquesta tarda, que de ben segur farem sonar en qualsevol de les nostres festes Flash FM que tenim preparades per aquesta nit. En tenim unes quantes i simultànies. A Vilassant, avui serem l'Héctor Ortega del Flash Matí i qui us parla, l'Edgar Manchado, que acaba el calibre i se'n va pitant cap a Vilassana, província de Lleida, també a la mateixa província de Lleida, Artesa de Segre, allà hi trobareu en Miquel González, i una mica més que pocs quilòmetres més enllà, a Vallfogona de Balaguer, hi trobareu el company Jaume Riu, i un pèl més lluny de Lleida, i serà en Sergi Domènech, Sant Cebrià de Vallalta. Són les festes Flash FM que tenim a punt per avui.
1: Quina cançó arribarà al número 1? Descobreix-ho al Calibre 45.
0: Gràcies a Plazo, que aquesta temporada són orgullosos patrocinadors del Calibre 45. Construir una app financera 100% digital que dona una resposta real a les necessitats diàries de les persones. Una app pensada pel benestar financer. Gràcies per ser amb nosaltres.
1: 45.
0: Plazo, que dona el tret de sortida a la llista amb la cançó que tanca, que és la mateixa que tancava la setmana passada, Luke Ray BM amb La Morocha. Camisa.

0: Un dels temes que no ha aconseguit fer-se amb el número 1 de Flash FM, Tini, Tini, Tini, al costat d'Ulises Bueno, a través de Dos Amantes. Aquesta setmana en perd una. Van sentir en Por un pendejo no sé llora, una cançó que manté calaix, el número 44.
1: 42.
0: I per aquí, sorprenentment, tenim un nou projecte de Henry Méndez, perquè semblava que sí, que estava... Estava por ahí, estava de parranda. Henry Méndez, amb Estiu 22, aquesta setmana en perd 4. Es diu El Chiringo.

Machado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. El dia 3 d'octubre, a la festa del Roser de Martorell, Flash FM muntarem un bon merder.

0: Roser de Martorell, en Flash F. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
2: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
1: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
4: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
3: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 2:15 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la Vila Medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
4: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
5: Emergències musicals, en què et puc ajudar?
6: Estic boig per una cançó!
5: Tranquil, on ets ara mateix?
6: Massa avall de la llista de Flash FM! Això és una injustícia!
5: Si vols que sigui el número 1, esperis més i vota!

Flash FM. Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Calibre 45. La llista amb més punteria.

les dues entrades en llista d'aquesta setmana. Projecte d'IEM que es diu Te Vi Perriando. Perriando. Amb vi, primera setmana en llista, directament a terra, al calaix número 41. I encara hem de trobar-ne una altra de novetat, perquè recordem que hi ha dues cançons que marxen, l'Escàndic de Quevedo i el Chica 305 de John Summit, i que, per tant, hi ha dues cançons que entren. Primer, Te Vi Perriando, i d'aquí una estona trobarem la segona. 6 de la tarda, 22 minuts, rigorós directe aquí a Flash FM, l'emissora del ritme, moltes ganes de les festes flash que tenim desplegades aquesta mateixa nit de dissabte. Artesa de Segre, a Vallfogona, a Balaguer, a Vilassana i a Sant Cebrià de Vallalta. Ja sabeu que a través de la nostra pàgina web les podeu consultar totes. Ja estan totes. Ja, en funció de si us queda més a prop o més lluny, veniu, potser amb una mica de sort, pesqueu alguna samarreta a Flash FM. Amb calma, que jo he vist pogos molt perillosos amb fent pluja de samarretes, tu. 40. Nosaltres el que fem aquí al Calibre 45 és seguir comptant amb l'objectiu d'arribar al nostre número 1 i descobrir quin serà el número de Flash FM. Aquesta ja ho va ser fa uns quants mesos. K-Pop Demon Hunters amb Hantrix i companyia. Aquesta setmana en baixen una a través de Golden.

0: És la nova proposta de Mabatjo després del seu Maladí, un altre dels temes que també tenim dins la nostra antena, dins el nostre calibre 45. Aquesta és Pile, que puja 4 després de només dues setmanes en llista. És la segona setmana que és aquí amb nosaltres.
1: 36.
0: El que fem ara és anar a buscar un dels grans números 1 d'aquesta temporada aquí a Flash FM, Bizarrap, Daddy Yankee. Music Sessions número 0, que en baixa dues aquesta setmana.

0: setmana es diu Algo Tu, proposa conjunta entre Shakira i BL, que fa 27 setmanes que ens acompanya aquí a l'emissora del Ritme. Estem a punt de destapar, de descobrir l'altra entrada en llista que teníem aquesta setmana. Fa una estona hem sentit la primera, el més nou de Yem, que es diu Te Vi Perreando, i ara estem a les portes de sentir la segona. Abans, però, fem una petita aturada per descobrir o recordar què era número 1 de Flash FM tal setmana com aquesta, però del 2010.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Tal dia com ahir, però del 2010, era número 1 per primera setmana, primera de les 3, aquesta mitiquíssima de les Face House Mafia. Es diu One.

0: Obra mestra de la música electrònica de la dècada anterior. Va ser número 1 de Flash FM durant 3 setmanes consecutives, el 2010, per tant, fa 16 anys. I ahir es proclamava per número 1, es proclamava número 1 per primera setmana. Després en faria 2 més, un total de 3. One, Your Name, amb Pharrell Williams a la veu. L'artista que després cantaria allò de I'm Happy.
1: Because I'm happy.
0: 6 de la tarda, 43 minuts, en rigorós directe des de Flash FM. Ara sí que sí, és moment de destapar, moment de descobrir quina és l'entrada més forta a llista aquesta setmana.
2: No, no. Nova entrada al calibre 46.
0: I fixa't que ja ens ho ensumàvem quan la setmana passada va ser candidat a entrar en llista. La veritat que li augurem un gran futur al més nou de Clarence i Omar Courts, Ojos Brujos.
2: 34.

0: En solitari van prosperar i molt aquí a Flash FM, Cano amb el Se Pone la Snake i Justin Quiles amb cançons com el Loco. Junts sembla que no els hi ha anat gaire bé a través d'aquesta, almenys, que es diu Olvidarnos de Todo, un tema que fa 22 setmanes que sona aquí al Calibre 45, que no ha aconseguit, malauradament, ser número 1 mai cap de les 22 setmanes, i que ara li toca baixar en baixa 3 aquesta setmana i es col·loca al calaix número 32. La nostra llista, que no té aturador, i les nostres festes tampoc. Avui, de fet, en tenim 4 simultànies, 4 a la vegada. Província de Lleida, a Vallfogona de Balaguer, amb el company Jaume Riu, a Artesa de Segre, amb en Miquel González, i a Vilassana us hi esperem Héctor Ortega des del Flash Matí i qui us parla, Edgar Manchado. Si us toca més el Maresme lliure i tropical, allà hi trobareu a la Festa Major de Sant Cebrià de Vallalta el company Sergi Domena, a partir de la 1 de la matinada, d'acord? Festes Flash FM a Dojo aquesta mateixa nit de dissabte 26 de setembre, que es noti que hi ha vida més enllà de la Mercè, primer de tot. Una abraçada fortíssima a la gent de Barcelona i Rodalies. Però hi ha moltes més festes majors més enllà, repartides per tota Catalunya. 4 minuts i arribem a les 7 d'aquest vespre de dissabte. Tenim temps de posar-ne una més, la versió 2026 del Bailando por ahí. Ayer la vi, Juan Magán, Omar Montes, aquesta setmana en Per 4.
1: 31.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
3: con su amiga en una calle de Madrid.
2: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Lleida, 104.1. Tàrrega, Bellpuig, Anglesola, Les Borges Blanques, Juneda, Arbeca, Vilagrassa, Verdú. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són les 7. Flash FM. La llista definitiva, el calibre 45. 30. 30.

0: Mike Towers, un artista que té dues cançons dins el nostre chart, una Namás, que és una cançó que sentirem d'aquí una bona estona, i després aquesta que va entrar fa 3 setmanes dins la nostra llista, es diu Carita Feliz, engega nova hora i en puja 2, de la 32 passa a la número 30. Mike Towers, un home que pensa en el futur, fins on podran arribar les seves cançons, pensa en el futur, està d'allò més bé, però si sempre dius esperen el moment ideal, aquest moment mai arribarà. En canvi, en Plazo, qualsevol moment és perfecte, finança els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Tota la informació la trobareu a plazo.es, plazo.es, que Plazo és orgullós patrocinador del Calibre 45 aquesta temporada 26-27. Nosaltres estem super agraïts d'aquesta aliança espectacular que hem fet amb una gent molt ben parida i que de debò sap el que és donar un cop de mà a respostes reals a les necessitats diàries de les persones amb una aplicació pensada pel benestar financer. Dit això, són les 7 i 4 minuts d'aquesta tarda barra vespre de dissabte, és 26 de setembre, i abans de seguir comptant dins la nostra llista amb l'objectiu d'arribar al número 1, anem a fer un cop d'ull a quines aspirants tenim aquesta setmana, quines són les candidates a entrar dins la nostra llista la setmana vinent.
1: Et presentem les novetats de la setmana. Sonen per primera vegada a Flash FM, els futurs èxits de les pistes de ball.
0: Aquesta setmana ho diem en singular, perquè només tenim un aspirant, una candidata a entrar en llista, la més nova de Noel AA amb Roa. És aquesta, es diu Vamos a Bell.

0: no té ara mateix cap cançó a Noel AA dins la nostra llista. Per tant, aquesta podria ser una molt bona entrada la setmana vinent. Veurem com evoluciona això que es diu Vamos Abel, el més nou de Noel AA amb Roa. La sentireu ja de forma habitual aquí a Flash FM i, òbviament, que la podeu demanar tantes vegades com vulgueu a l'Interactuar a partir de dilluns. Tornem a entrar dins la nostra llista, seguim per on ho havíem deixat.
1: Quina cançó arribarà al número 1? Descobreixeu el Calibre 45.
0: Amb una proposta que em baixa 4 aquesta setmana.
1: 29.
0: I sona en català el projecte de Flashy Ice Cream amb 31 fam, Dorayakis.

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: Setena setmana entre nosaltres, aquest tros de projecte que sona en català, la música en català que torna a estar en un grandíssim moment de glòria, amb propostes com aquesta, que es diu Que s'aturi el temps, i que aquesta setmana, a més, han pujat dues.
1: 27.
0: Dos minuts i arribem a un quart de vuit d'aquest vespre de dissabte amb La Villa, una altra de les que més han sonat en els últims mesos. Això sí, els de Simfra i aquesta setmana en baixa 3. 3.

0: Òscar Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: A Go Bunning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
2: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Bunning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A Go Bunning també el tenim.
1: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobunning.com. Go Bunning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xusqui, aquí comença la teva aventura.
4: Busques un motiu per viure una aventura en família o amb amics?
5: El pròxim 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, tots els residents d'Andorra podreu gaudir d'un 50% de descompte en l'entrada Aventura de Naturland.
4: El Tobotronc, l'Air Trek i moltes emocions més a meitat de preu.
5: Promoció vàlida exclusivament el dia 27 a les taquilles de Naturland, presentant el passaport andorrà o la targeta de residència vigent.
4: No deixis escapar aquesta oportunitat. Naturland, l'aventura més gran d'Andorra a meitat de preu.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: Alguns ja el coneixíem d'abans i d'altres l'heu pogut descobrir gràcies a aquesta proposta que es diu Loco Loco, soy ritme de gordo. Tu me tienes loco loco contigo. Es comença a desinflar i baixa 5 aquesta setmana. Després de 15 setmanes en llista, arriba el moment ja de baixar un dels temes que, la veritat, al seu moment va arribar a una de les posicions altes d'aquí, de Flash FM. Però al final sou vosaltres qui decideix com funciona això. I no només ho decidiu ara, sinó ho porteu decidint tota la vida, tota l'existència d'aquí de Flash FM. L'audiència té un poder molt important gràcies també a programes com l'Interactua Flash FM. I el 2013, tal setmana com aquesta, tal dia com demà passat, es proclamava número 1 de Flash FM aquest tros d'èxit de Macklemore.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: Fa 13 anys, això era número 1 de Flash FM, Ken Holdes.

0: recordes bloquejadíssim. Can't Hold Us, sembla mentida, però sí, tal setmana com aquesta fa 13 anys que aquesta cançó va ser número 1 de Flash FM, i per què no deixar-la caure en algun moment o altre en qualsevol de les festes Flash FM que tenim preparades per aquesta mateixa nit. Ja sabeu, Vila-sana, Vallfogona de Balaguer, Artesa de Segre i Sant Cebrià de Vallalta. 4 festes Flash FM simultànies aquesta mateixa nit amb pràcticament tots els DJs de Flash FM desplaçats arreu del territori, arreu de Catalunya. 4 minuts i arribarem a 8:15. És moment, ara sí que sí, de destapar el megacrack de la setmana. Una de les cançons amb les quals des de Flash FM tenim una confiança cega, no, ceguíssima.
1: Escoltes el megacrack de la setmana.
0: I aquesta setmana li atorguem el megacrack, el més nou de Lucho RK, que a més és la pujada més forta. I es diu Aire.
1: 25.
2: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a

0: Dos i Prince Royce a través de Dardos, un dels grandíssims números 1 d'aquesta temporada 2025-2026. Va ser número 1 de Flash FM durant 3 setmanes al mes de febrer. Ja fa 37 setmanes que sona amb nosaltres i aquí la tenim. Va caient a poc a poc, de mica en mica es desomple la pica, en aquest cas. En perd una respecte a la que tenia la setmana passada a Dardos, que a dia d'avui encara continua sent una de les més demanades a l'Interactua. És brutal el suport que ha tingut Dardos al llarg de la seva trajectòria, també et diré. Artistassos com són Romeo Santos i Prince Royce, res podia sortir malament. Hem de saber, hem de descobrir quin serà el número 1 de Flash FM, si tornarà a ser Petito, Adana Mena i Lola Índigo, si tindrem canvis. De moment, ja hem destapat el Mega Crack, que és la nova de Lucho RK, que es diu Aire, i les dues entrades, Ojos Brujos, de Claren i Omar Kours, el número 34, i Te Vi Perriando, el més nou de Yem, que l'he fet sonar al calaix número 41, d'acord? Nosaltres el que fem és mirar endavant. Per quin anem?
1: 22.
0: Amb Ximsa, Arco i Casango no paren de pujar. Aquesta setmana en pugen 6, amb aquesta que es diu Fire Fire.

0: manté Calaix la mateixa posició que tenia la setmana passada, la número 20, per Quevedo, un dels tants temes que ens ha portat des del Baifo. Aquesta és Ni Borratxo, una cançó que en el seu dia ja va ser número 1 de Flash FM. Culmina d'aquesta manera. I nosaltres ens traslladem al 2017.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Perquè tal setmana com aquesta era número 1 de Flash FM per segona setmana consecutiva, aquest tros d'himne d'Axwell Ingrosso, More Than You Know.

0: fa 9 anys que aquesta cançó es balsama al número 1 de Flash FM i la veritat que continua sonant igual de bé que el primer dia. Axel Ingrosso, More Than You Know.
1: Cada vot compta. Cada posició importa. Calibre 45.
0: I nosaltres, que tornem al 2026, tornem a l'actualitat i tornem per on ho havíem deixat, amb una de les últimes entrades en llista dels Detallets, a través d'aquesta que es diu Era això, quarta setmana en llista.
1: 19.

0: prop.
1: Edgar Menjado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash. Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM. La

0: Quaro d'Urgell aquí a Flash FM. Després va venir el Moving to the Sun, un tema que el tenim un pèl més amunt. De moment, Jamaica en Bam Bam manté el mateix calaix que tenia la setmana passada, calaix número 18 pel francès Urgell, gran, grandíssim amic d'aquesta casa, que a més també ostenta la medalla d'una de les cançons més veteranes, 40 setmanes en llista, no és ni de bon tros el rècord de permanència. El rècord d'aquesta setmana el té la Morocha, amb un total de 64 setmanes, però escolta, 40 és un número força rodó. Per què no punxar-la a qualsevol de les festes flash que tenim aquesta nit, desplegades per Catalunya, Vilassana, amb l'Héctor Ortega i qui us parla, l'Edgar Manchado, Vallfogona de Balaguer, amb el company Jaume Riu, Artesa de Segre, amb en Miquel González, que és tocant a la zona del Maresme, Sant Cebrià de Vallalta espera el so i ritme davant Sergi Domena, company i presentador de l'Interactua. Per tant, si us deixeu caure, festa hi trobareu segur, tot el ritme de Flash FM i alguna que altra samarreta que de ben segur cauran en algun moment o altre. El que ara cau és la número 17, el remix del Rayos de Sol, que quan tothom la tenia mig oblidada, arriba José de Rico i es casca aquest tros de remix amb Henry Méndez i Juan Magán. Ni pugen ni baixen.
1: 17.
0: Rayos de Sol, versió 2026.

0: Mica en mica es va desinflant el muchacha de RUFV Kremlin i Aïssa, que en perd dues aquesta setmana, malauradament després de 25 setmanes en llista, també et dic, que no es poden queixar, que han tingut una trajectòria espectacular aquest any aquí a Flash FM. Quantes coses deixem per després? Que si després ho faig, que si després canvio això, que si després no sé què i després no sé quantos. Un després que mai arriba. Amb les línies de crèdit de Plazo, converteix aquest després en un ara. Gràcies, i sobretot moltes gràcies, a la flexibilitat de pagar i anar-ho tornant al teu ritme. Línia de crèdit concedida a través de l'aplicació d'ID Finance Plazo SL. Tota la informació a plazo.es. Plazo, que és el patrocinador del Calibre 45, aquesta temporada 26-27. Nosaltres que estem encantadíssims de que ens acompanyin. Per tant, sense més dilació, el Calibre i Plazo el que fan és anar cap amunt.
1: Dissabtes de 6 de la tarda al vespre. Edgar Manchado posa ordre al Calibre 45.
0: No ens esperem més, que ens espera Jay Weller a través de la seva proposta original del De Lejitos.
1: 15.

0: que malauradament no va arribar a ser número 1 al seu moment, i clar, òbviament, ara està de baixada Dai Dai, Shakira, Burna Boy, en baixen dues aquesta setmana, després de 16 setmanes en llista.
1: 12.
0: En canvi, de pujada de mica en mica s'ombra la pica, en puja una, Ozuna o Marco Orge, aquesta proposta que només fa 6 setmanes que ens acompanya. Gigi, al calibre 45.
2: Yeah.

0: Enganchado presenta el Calibre 45. Dissabtes de 6 a 9 del vespre a Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Tres dies per viatjar en el temps i endinsar-te en un món de fantasia. Del 25 al 27 de setembre arriba a la vila medieval de Sant Julià de Lòria. Música, tallers, atraccions i espectacles per a tota la família. Parades d'artesania i alimentació i la participació de les entitats culturals de la parròquia. Vine i deixa't portar per la màgia de la vila medieval. Més informació a santjulià.ad.
2: El diumenge 27 de setembre, suma't a la celebració del Dia Mundial del Turisme.
3: www.diamundialdelturisme.ad. Trobaràs un munt de propostes d'oci i d'interès turístic i cultural d'accés gratuït per commemorar la jornada.
2: I no et perdis l'acte central del diumenge 27 a 11:45 del migdia a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, coincidint amb la vila medieval, amb concursos, animació i la presentació de diferents atractius turístics d'Andorra.
3: Diumenge 27 de setembre celebrarem el Dia Mundial del Turisme i tu també en formes part. Organitza l'Escal Club d'Andorra amb el suport d'Andorra Turisme, els 7 comuns, museus i el Ministeri de Turisme i Comerç. www.diamundialdelturisme.ad.
0: Flash FM. Flash! Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis.

Maxi Flash. Només a Flash FM. Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Dissabtes de 6 a 9 del vespre. Afina la punteria amb Edgar Manchado i el Calibre 45. 11.

es nota que hi és Steve Aoki, darrere d'aquesta producció. Ja pa què, al seu costat, Farruko, un artista que sap perfectament el que és crear hits. Pepas en la discoteca, El Incomprendido, entre molts altres. I un Steve Aoki que li dona un toc una mica zuquita. Zuquita pa la nena bonita. Surt del nostre top 10 i en perd una aquesta setmana. Ja pa què, una proposta que fa 17 setmanes que és dins el nostre calibre 45. Sembla que li toca ja estar de baixada. Entrem dins les privilegiades. A partir d'ara pot passar absolutament tot. Entrem dins el nostre top 10. 10. Amb Mike Towers, de baixada en baixa 3, però encara es manté dins el nostre top 10 amb una anar més. Fa 14 setmanes que és entre nosaltres. Yeah,

de Flash FM i ara per fi ja entra dins el nostre top 10. Baby Wow, en puja 3 de la 12, puja la número 9 i a més és un dels 7 cracks d'aquesta setmana amb només 4 setmanes a les seves esquenes. Vull! Aquesta fa més setmanes que és entre nosaltres, 21 setmanes, es queda tal com estava. Número 8, perquè ve d'oi nova línia amb el

Passa dues aquesta setmana, de la 4 passa la número 6, Helena Rose, a Manuel Turizo, amb aquesta que es diu La Setmana, tot i això, manté el paper d'un dels 7 cracs de Flash FM. A la seva 13a setmana sonant dins del calibre 45. Sí, i de baixada també surt del nostre podi, Ugel, amb baixa dues, amb Moving to the Sun.

Mala G, el ritme de Mala Jo. Jo sí, em puja dues, però no puja d'una forma suficientment contundent com per entrar dins el nostre podi. Arriba un moment important, perquè nosaltres sí que fem un salt dins el nostre podi i li hem de penjar la medalla de bronze a algú, alguna cançó. I li penjarem la medalla de bronze a una cançó que en baixa dues, no només en baixa dues, sinó que perd el lideratge del calibre 45. I això és una notícia molt important, perquè després d'aquesta només quedaran dues cançons per sentir. La Graciosa o Talk to You. De moment, el que sabem 100% és que no repetirà com a número 1 Ana Mena i Lola Índigo, que perden el lideratge amb el seu Petit Toa, número 3 aquesta setmana.

Sona Flash FM. Quina cançó arribarà al número 1? Descobreix-ho al Calibre 45. 45, 45.

0: A través de La Graciosa. Això vol dir que només falta una cançó per escoltar. Hem sentit 44, falta la número 45. Avui hem sabut que tenim nou megacrack a Flash FM, que és la nova proposta de Lucho RK, que es diu Aire. Que tenim dues entrades en llista, que per tant hi ha dues cançons que marxen, que és l'Escàndic de Quevedo i la Chica 305 de John Summit. I que les que entren, que la número 41 és la nova de I Am TV Perriando i la nova de Clarence Yomar Courts, que es diu Ojos Brujos. Per tant, el nou número 1 de Flash FM, després de 8 setmanes sonant aquí dins la nostra llista, és...
1: Número 1.
0: El projecte de Noder featuring 54 Ultra, que es corona com a number 1 de Flash FM i en puja 4. És el número 1 del Calibre 45. No desconnecteu, que en breus arriben Miquel González i Tomàs Poal amb el Flash Urban i en Domènech amb el Warm Up. Fins dissabte vinent. Adéu.

0: El Calibre 45 ha estat patrocinat pel teu millor aliat de les finances, Plazo. Finança els teus pagaments de forma flexible, perquè no es tracta de tenir més, sinó de triar millor. Serveis oferts per ID Finance Plazo SL. Més informació a plazo.es. Plazo, el teu crèdit, les teves normes.
1: Quan cau la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme. Flash FM. Flash FM. Són les 9. Ja està tot a punt pel warm-up, així que és el moment de deixar tot el que estiguis fent i deixar-te emportar per la sessió que ve a continuació. Comença la festa amb el mestre Sergi.

0: escalfa amb el warm-up. Engega motors amb la sessió exclusiva de Sergi Domena i els ritmes més potents del panorama internacional. La selecció perfecta. Els preliminars per triomfar a la nit. Energia, ritme i molta festa. Warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit a Flash FM. Flash. La nit comença amb el warm-up, mesclat per Sergi Domena. Flash FM. Són les 10. Sabem que us esteu preparant la vostra festa de dissabte i que necessiteu els best moments de la setmana del Flash Urban. Per si us els heu perdut o si els voleu tornar a escoltar, comença el Best Of del Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Senyores i senyors, és dissabte nit i comença un nou Best Moments al Flash Urban. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, bona nit. Doncs sí, sí, ho has dit molt bé, una nova entrega del recopilatori d'aquests moments que t'has perdut entre setmana i que dius, escolta, on els escolto? Doncs ara mateix aquí.
1: Que bé que fem aquest programa, perquè sabem que moltes vegades no ens pots escoltar i sabem que el dissabte t'agrada sortir de festa amb nosaltres. És un 2x1, no, saps?
2: Exacte, ara prepara't el roncola, carrega't el moltíssim, clar, que sabem que ets molt borratxo, i escolta les cosetes que tenim preparades per avui.
1: Pues cosetes preparades que han passat des del dilluns i fins divendres, de, ja sabeu que ens podeu escoltar cada dia de 8 a 11 de la nit, i els dissabtes de 10 a 1 de la matinada fem el repàs dels millors moments de la setmana. I tenim uns moments que, déu-n'hi-do,
2: Tenim històries supersamades.

0: Dios.
1: Tenim bromes telefòniques, com sempre.
0: Dios.
1: I tenim una entrevista molt especial.
0: Dios.
1: Amb el Trueno.
0: Dios.
2: Ahir ens va visitar el Trueno en directe al Flash Urban i avui repassarem els millors moments de l'entrevista per si te la vas perdre, que per cert també ho tens penjat a flashfm.cat, per si de cas.
1: Si un cas, allà ho tens, eh?
2: Doncs vinga, va, i també d'aquí una estona farem repàs de les festes Flash FM, perquè, atenció, avui Artesa de Segre, Vallfogona de Balaguer, Vilassana, Sant Cebrià de Vallalba, per favor, molts pobles, eh?
1: Molts llocs diferents on Flash FM posa la seva petjada perquè gaudiu moltíssim, així que si esteu per les zones de les festes Flash, passeu-vos-hi.
2: Doncs vinga, comencem.
1: Vamos, hòstia.
2: Let's go.
3: Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: perdut el Flash Urban.
1: Bueno, anem a fer una broma telefònica, que sí, ho sabem fer millor, això.
2: Molt bé.
1: Aquí anem a trucar.
2: Atenció, anem a l'Ainó, és qui demana la broma, i diu: hola, vull demanar una broma telefònica al meu futur marit. Ens casem el... Mare meva, pots deixar de fumar. Diu: ens casem el 17 d'octubre i li podríeu dir que la casa rural on ho fem es diu Casa Lorenzana. Finalment no ens la lloguen. El seu telèfon és actual i es diu Jordi Roca.
1: Com el cuiner. Sí,
2: com el de...
3: La vainilla i el cacau. Con un poco de los procesos que hacemos con el cacau.
2: Anem a trucar al Jordi Roca.
1: El Jordi Roca, que no és el cuiner. Ojalà fos el cuiner. M'encantaria que fos.
2: Em moro, eh?
1: L'únic que seria poc radiofònic.
2: Bueno, o molt. T'has cagat, eh? Jordi! Va, vaig estar.
1: Per favor.
2: Ui, s'està masturbant.
1: Pots agafar el telèfon.
2: És divendres.
1: Posaré música xina, va, un moment. Vale.
4: Digo.
2: Hola, bona nit. Parlo amb el senyor Jordi Roca.
4: Sí.
2: Què tal, com estàs? Mira, sóc gestor de la Casa Lorenzana.
4: Sí.
2: Què tal, com estàs?
4: Digui'm.
2: Mira, escolta, és un tema d'info una mica delicada, vale, la trucada, però és per confirmar diverses coses. A veure, en primer lloc, vostè es casava amb la senyoreta Ainhoa el 17 d'octubre, correcte?
4: Sí.
2: Vale, perfecte. Llavors era una mica per veure l'hora que vostès havien confirmat en un principi.
4: Bueno, nosaltres... Però tu qui és? Perdona, que no...
2: Soc del departament de gestoria de la Casa Lorenzana. M'encarrego d'organització i del tema d'esdeveniments i tal. No ens coneixem,
4: vale.
2: No ens coneixem, sí, perdona, digue'm.
4: Vale. No, que m'has deixat així una mica trastocat. Qui és ara, saps?
2: Ah, no, perdona. No, m'encarrego del tema d'esdeveniments, trucades d'aquest sentit, organització i tal.
4: Nosaltres, el primer dia que arribem a la casa és el divendres 16 d'octubre, vale?
2: Vale, correcte, això per exemple. Vale,
4: sí. I nosaltres ens casem el dia següent, 17 d'octubre, dissabte,
2: vale,
4: a l'Ajuntament de Tarragona.
2: Vale.
4: Llavors, sobre les 5... Bueno, nosaltres ens casem a les 5. Sobre les 6 i mitja, uh-huh, ja aniríem allí a la Casa Lorenzana i començaria, bueno, lo que ve a ser la festa,
2: vale,
4: i el sopar.
2: Sí, entenc el tema. El tema, és que, com insisteixo, és una mica delicada la trucada. Llavors, sé que no hi ha molt de marge, que només queda un mes, però s'haurà de posposar la data de la celebració.
4: Per què?
2: Perquè hem tingut un malentès dins del calendari, amb altres clients. I llavors haurem de posposar-la.
4: Llavors... Hòstia, pues ja tinc tot reservat i tot.
2: Ho sé. Nosaltres intentarem assumir el que és el 40% de les despeses que teniu fins ara, però haurem de posposar la data.
4: Hòstia, pues... Això no pot ser, eh? No...
2: Ja.
4: La reserva l'hem fet amb molt de temps, eh?
2: Sóc conscient i m'ho han explicat i això no té cap mena de perdó, però és com funciona aquí, és com va el sistema i és el que jo he de fer. I llavors el meu dret, el que he de fer ara, la meva tasca és informar-li i dir-li que hem de posposar la data de celebració de la boda aquí a Casa Lorenzana.
4: Hòstia, ara és que... No, el 40% no pot ser, m'he de donar tot, llavors.
2: Bueno... Això ja, si vols, ho negociem més endavant en persona, però jo ara el que puc fer és donar-te dates, vale, que puguin ser...
4: Home, a mi ara m'has trastocat totes les meves reserves que jo he fet, tots els meus convidats, m'ho has trastocat tot.
2: Bueno, però per què? Per què t'has trastocat? Si al final aquí era la casa d'esdeveniments, què més hi havia?
4: Com que més hi havia? El sopar i el càtering que he agafat, què?
2: Bueno, però se'ls pot dir, no?, que es posposa o no?
4: No ho sé.
2: Bueno...
4: Això no es fa.
2: Ja. No, sí, jo sóc al final jo sóc el missatger. Jo d'aquí, de veritat, que sóc l'últim que decideix les coses, ni i el malentès no ha estat cosa meva. Jo l'únic que puc fer és ajudar-te a decidir una altra data nova i a intentar parlar-ho i gestionar el tema del preu i del que et tornem.
4: Però jo, en cas, el dia 17 d'octubre ja tinc quadrat les vacances, ja tinc quadrat tot. O sigui, m'acabes de matar. M'acabes de matar tot.
2: No, a veure, matar tampoc, matar és un verb una mica fort.
4: Sí.
2: Home, jo crec que matar és un verb una mica
4: fort. M'has matat tot perquè jo ho tinc tot quadrat, en la gent i en tot, en totes les reserves que tinc fetes. I que ara, després, a un mes que em queda per casar-me, em diguis això?
2: Són 30 dies, eh?
4: És a bastant. Mi em dona igual. Jo he reservat la casa aquesta amb molt de temps d'antelació.
2: No, si raó tens, ja ho sé. Si és que raó tens.
4: Que això és... Això és inviable. És que és inviable, això que m'estàs fent.
2: Ja. Jo, a veure, és que, em perdó l'expressió, però és que si et vols casar a l'hora d'una altra família, ho veig molt complicat.
4: A mi em dona igual. Jordi, el que tu em diguis. Jo he reservat una casa, a mi no em pots deixar així tirat, així com així. Això no m'ho pots fer.
2: Tirat no et deixo, tampoc, eh? T'estic donant alternatives.
4: No em cridis, eh? No se t'ocorri tirar-me. No em cridis, perdona, perquè senyor... no tens cap raó, vale?
2: Senyor Roca, no li estic cridant, perdoni.
4: Ni senyor Roca ni res. Això que m'estàs fent no m'ho pots fer. I si vols quedem i parlem a la cara.
2: Perdona, senyor...
4: Parlem a la cara. On estàs? Vols que parlem a la cara?
2: Senyor Roca, si us plau, li demano que no parli així.
4: Relaxem els dos.
2: No, relaxes primer tu i jo estic relaxat. D'acord?
4: Vale, doncs no em pugis al to de veu.
2: Què li he dit abans jo? Que jo sóc el missatger. D'acord? Així que les formes que m'està parlant, si us plau, li demano que sigui més respectuós. Si us plau, li demano.
4: Vale, jo sóc respectuós, però el que m'esteu fent, això no es fa ningú.
2: Jo sóc conscient que no està bé.
4: Això no es fa ningú.
2: Tranquil, que qui s'ha equivocat ja ens estem encarregant. D'acord? Però li demano que a mi no em parli d'aquesta forma.
4: Bueno, tu m'has parlat i no m'ha agradat com m'has parlat, vale? Per això t'he parlat jo així.
2: Ha estat arrel d'una resposta teva molt negativa de cara a la meva persona.
4: No, negativa no.
2: De cara a la meva persona, senyor Roca.
4: Negativa no. Tu te tens que ficar al meu puesto també, vale?
2: Evidentment, i és el que estic fent. Per això li estic trucant i li estic donant alternatives, les quals vostè de moment no ha volgut escoltar. I em sobta molt.
4: És que no sé quines alternatives tenim.
2: Canvi de data. En primer lloc, canvi de data. Això en primer lloc. I en segon lloc, doncs ja parlaríem del preu. Com li he dit, un 40% de retorn. I si es porta bé i em parla més respecte, podríem parlar d'un 60, fins i tot.
4: És que amb això que em fas, és que no tinc ni ganes de fer-ho amb vosaltres. Jo vull el 100% dels diners que jo he donat. Un 40%. Això del 40%, què és això? Si jo he donat uns diners per reservar,
2: sí.
4: No serveix de res aquesta reserva. Bueno, com me vas a donar un 40%?
2: Vostè per contracte va llegir, suposo, espero, que llegís el que hi havia al contracte.
4: El que hi havia al contracte. Jo he donat una pagada i senyal d'una reserva.
2: O sigui que no ha llegit el que hi havia al contracte.
4: Hòstia, això és molt fort. Això és molt fort. Això que m'estàs dient és fort, eh?
2: Sí, ja ho entenc.
4: No sé.
2: Com veig que no pots parlar ara, que no et veig molt...
4: No,
2: tu m'has parlat molt malament.
4: Però què vols que et digui? Com vaig a canviar la data?
2: M'has insultat, m'has parlat malament, a mi no m'agrada això.
4: Jo no t'he insultat.
2: M'has parlat massa fort, jo crec, pel...
4: Però a tu et dona igual. Jo entenc que a tu te dona igual.
2: A mi em dona igual.
4: Jo tinc moltes coses.
2: Perdona, a mi em dona igual que t'estic trucant per ajudar-te? I creus que em dona igual? Que sóc el primer que es preocupa, que sóc cofundador, vale, dels esdeveniments d'aquesta casa i que sóc el que intenta ajudar perquè tot surti bé? Tu creus que a mi no m'importa?
4: Però què és el que ha passat?
2: Doncs que ja li he dit que hi ha un altre esdeveniment i que hi ha hagut un problema amb el sistema, que no s'havia calculat bé.
4: Hòstia,
2: que es casa una família que es diu Muñoz i vostè es diu Roca, llavors no és el Muñoz. Llavors és el que passa.
4: Pues no sé el que fer. La veritat és que no sé el que fer.
2: Mira, jo tinc dues preguntes abans de res, vale?
4: Sí.
2: I a veure si ho arreglem. La primera és, tens alguna cosa a veure amb el cuiner o no?
4: A què?
2: Tens alguna cosa a veure amb el senyor, amb el cuiner Jordi Roca o no? Perquè el coneixem bastant.
4: No.
2: Vale. La segona és, escoltes Flash FM? Perquè això és una broma telefònica!
0: Estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
2: Jordi!
0: Ai, Jordi, que malament ho has...
5: Puta mare!
0: Que malament ho has passat, Jordi, eh?
4: Ja, estic sense saliva.
2: Jordi, que t'estimem, cabron, que et cases el 17 d'octubre!
0: Que se casa!
4: Com el teu, això?
0: Això ho ha demanat, qui ho ha demanat, això?
2: La Ainhoa!
0: Suprometida!
2: Dios! Quiero el divorcio, Jordi. T'has de divorciar.
5: Intervenir.
2: Jordi, t'has de divorciar, eh?
4: Me l'heu fotut, però com me l'heu fotut aquí?
1: Però mira, jo si fos l'Ainhoa seria orgullosa, perquè del plan tinc un home que realment es vol casar amb mi i que ho està lluitant tot per posar-se a casar amb mi, saps?
2: Però, totalment.
4: Però és que la tenia al costat i estava quasi plorant ella.
2: Del riure o de pena? No.
4: De pena.
2: Dios, és millor actriu que Mia Khalifa, per favor.
1: Molt bé, l'Ainhoa. Posant-se en el paper. Clar que sí.
4: M'has matat. Boníssim.
2: Oye, suposo que estem convidats a la boda, no? Ara que hem fet això.
4: M'havíeu linxat, vermell no, el següent.
1: Pobre.
2: Oye, Jordi Roca, escolta, és que et dius com un cuiner molt famós, tio. La gent t'ho pregunta, no?
4: Sí, la gent em diu si som família.
1: Ja. Doncs va ser que no. Bueno, Jordi, que vagi molt bé a la boda, que falta molt poc, no?
2: Ja queda anar, queda un mes.
1: Vinga.
4: Moltes gràcies.
2: Enhorabona als dos, nois, que vagi molt bé.
1: Adéu.
4: Que vagi bé.
1: Adéu. Déu-n'hi-do, pobre home.
2: I això és una broma que ha sortit de Déu.
1: Molt bé. Si vols demanar la teva, demana ara mateix a través del WhatsApp de la ràdio.
5: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699-69-69-69.
6: Yeah. Bad girl.

0: setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
2: Hola!
3: Hola!
0: Sí? Con quién hablamos?
3: Sí?
2: Sí!
3: Com et dius, tu?
2: Hola!
3: Com et dius?
2: Laura!
3: Laura!
0: Sí!
2: Sí, em diuen Laura.
3: Des d'on ens truques, Laura?
2: El Delta de l'Ebre.
0: Ah, sí?
4: Sí! Dios, molt bona, Roset, què farem aquesta tarda, si vols, Laura?
2: Home, i tant, que nosaltres som d'extraroseros.
3: Ah, mira, ara.
0: Sí!
3: Molt bé. Sí. Laura, a tu quin tipus d'home t'agrada veure, Laura?
2: A mi m'agraden los pijipis. De personalitat hippies,
3: Sí. Pues m'agrada
2: menjar caviar i gambarroja.
3: Molt bé, sí, som hippies, però tenen casa a la Cerdanya, eh? Molt bé.
2: Sí.
4: I de vestimenta, també t'agrada que vagin amb camisa, jerseycito i coses així, o què?
2: Hippies, així els hippiosos, del natura.
3: Vale, ah, vale, del natura. Natura. Molt bé.
2: Del natura. I que vagin descalços o en crocs.
4: A veure, descalços, però depèn d'on, no? Perquè si ha d'anar per Barcelona descalços, vaya guarrada.
3: Doncs pues en crocs o en menorquines, no?
4: Clar.
2: Bueno, en crocs m'agraden més,
4: eh? O amb els tuecos aquests del Natura que s'han posat de moda, los tuecos de antes, saps o no? Que les Birkenstock,
2: clar, no? Clar, també, però si poden ser crocs, millor que millor.
3: Han de tenir crocs.
4: Home, les crocs de Rayo McQueen estan guapes, eh? Estan molt fines.
2: Sí, en pins en personalitat, eh?
3: És que... T'haig de dir una cosa, la gent que porta crocs tenen una personalitat. O sigui, o t'agraden molt o no t'agraden gens.
4: Sí, no hi ha punt mig, eh?
3: No.
4: No hi ha en plan, ai, mira, va con crocs. És, hòstia, que puto genio, o vaya puto enfermo.
3: Sí,
4: és això.
3: És una cosa o l'altra, sí, això sí, de les crocs.
2: Com jo tinc crocs de tots els colors.
3: Sí, vale, uau, molt bé.
4: Deus estar molt cucuc.
3: Sí, està loca, està loca, de veritat.
4: És veritat, una tia amb crocs, amb moltes crocs, deu follar molt bé perquè està molt loca.
3: Ah, sí?
4: Sí.
3: Molt bé.
2: Tens raó, tens raó.
3: Per tant, tu, Laura, folles molt bé.
2: Sí, sí, la veritat és que sí.
3: I qui té el plaer d'estar amb tu cada nit?
2: Ai, doncs ningú, el meu dit.
4: Oh, per favor, avui farà un ditet. Però Laura, no tens parella?
2: No tinc parella, no tinc parella. Si voleu buscar aquest nòvio...
3: Per tant, atenció, busquem un pijipi. O sigui, que és un hippie, però que té casa a la Cerdanya i va amb crocs i és pijo. I vestit de la botiga Natura.
4: Vaya quadre, també t'ho dic. Vaya personatge estem creant, eh?
3: Sí,
4: sembla
3: sí.
4: Mike Wazowski. Vale.
2: És el Sims, el Sims.
3: Vale. Busquem un pijipi per la Laura, que és una noia que està loca i que folla molt bé.
4: I folla molt bé i té molts crocs de molts colors. Laura, ets una persona aventurera, com et descriuries? Què t'agrada fer al món?
2: A mi m'agrada molt viatjar, menjar molt bé,
3: vale.
2: M'agraden les postes del sol, de sol i els animals.
3: Tu també bastant pijipi, eh?
4: Mare meva!
2: Sí, la veritat és que sí, sí, una pijipi, tota la norma.
3: Som plans hippies, però que valen molta pasta, clar.
4: Sí,
3: molt bé.
4: Dios, vaya riure de loca. I li agraden molt els animals, això és bo, eh?
3: Per tant, obrim la línia número 2 perquè busquem un pijipi que vulgui lligar-se en directe ara mateix a la Laura.
5: 93 545 68 68
3: 93 545 6868 per trucar ara mateix i conèixer la Laura en directe. Laura, tu quin tipus de personalitat tens? Ets Johnny? Ets hippie? Ets pija?
2: Hippie. En plan, tu em veus i soc hippie. Però després sóc una mica pija, saps? Tinc les dues personalitats.
3: Perfecte.
2: Tinc mentalitat de hippies,
3: vale.
2: Però a la vegada tinc aquest toquet de pija, saps?
3: Vale.
4: Vale. I per exemple, quina roba t'agrada portar normalment? Què porta, a part de les crocs, Eric?
2: Ai, doncs no ho sé, depèn de com em senti aquell dia. És que tinc moltes personalitats en una, saps?
3: Tens moltes personalitats.
2: Tinc dies que estic molt elegant, ja estic molt de portar qualsevol cosa. Depèn del que em porta la vida.
3: Moltes personalitats en una és igual a ser loca.
4: Sí, sí. Com si
2: diu, és una personalitat camaleòlica.
4: Això és una excusa per no anar al psicòleg, eh? Rata. I quants anys tens? Que no ho hem preguntat, crec, no?
2: 31.
3: Uf.
4: Encara se salva, però a partir dels 35, si segueix així, loca!
2: Gatos!
3: Quants anys vols que tingui el teu home?
2: Pues de la moda o 3 anys més jove o 3 anys més gran.
3: No està trucant ningú, eh?
4: No, no, no.
2: Uah, tio, malament, fatal, eh?
4: Laura, digues fatal. Alguna cosa que se't dona molt bé. Per exemple, jo què sé, ets molt bona...
2: Cuinar.
3: Cuinar.
2: Se'm dona molt bé cuinar, que tinc un restaurant.
3: Ah, té un restaurant. Com es diu el restaurant?
2: Sí, sí. Racó de Santa Llúcia, està al Perelló Mar.
3: Racó de...
4: A on està, perdona?
2: Al Perelló Mar.
4: Si ens plantem el Miquel i jo un dia, ens convides a un arrosset, no, suposo?
3: Hòstia, té molt...
2: Home, i xupitos també.
3: Per favor.
4: Molt bé.
3: Uf, quin arrosset.
2: Va, veniu aquest fin de setmana, va, que us faré un bon arròs.
4: Fa molt que no vaig per Tarragona, potser m'hi passo d'aquí poc, t'aviso, eh?
2: Tarragona no, les Terres de l'Ebre.
4: Bueno, sí, ja, ja.
3: Hi ha rivalitat.
4: Ja, ja. Bueno, doncs aquí al map surt Tarragona, també t'ho dic, eh? Loca del coño.
3: Vale, Laura, digues que truqui la gent. 93-545-6868.
2: Truqueu, home, truqueu, que no mosseguem.
3: Vinga.
5: 93-545-6868.
3: Un home que vulgui conèixer en directe a la Laura, però no qualsevol home. Un no. Pijipi. Tinc una trucada.
4: Ojo.
3: Tinc una trucada. Hola, bona nit.
6: Hola.
3: Com et dius?
6: David.
3: David, des d'on truques?
6: De Sant Cugat.
3: Molt bé, David. David, Laura, et presento. Hola. Un David. Fes-li la pregunta que vulguis.
4: És de Sanco, això és bona senyal.
6: No, no, no tinc preguntes. M'encanta menjar i follar.
3: Molt bé.
2: Anirem bé, anirem bé.
4: Laura, a tu t'agrada menjar i follar? O és el mateix per tu?
2: És el meu pla preferit.
3: Molt bé.
4: Bueno.
3: Laura, fes-li alguna pregunta interessant al David per conèixer-lo una mica més.
2: A veure, David,
6: a què et dediques? Em dedico pel que m'encanta disfrutar. No treballo.
3: No treballa.
2: No treballa. Viu de renta.
3: Està al paro, el David.
4: Bueno, això és que té molts diners perquè no li cal ni treballar, Laura. Menudo bombón, eh?
2: Home, però està al meu costat també.
3: Per tant, David, ara tu li has de fer alguna pregunta a la Laura.
6: Som empresaris, no? Jo també tinc un restaurant.
4: Ah, tens un restaurant.
2: Ah, mira, els estem restaurants. A on, a Sant Cugat?
4: David.
3: David.
6: Hola?
4: On tens el restaurant? David, on tens el restaurant?
6: No, no tenia ella.
4: No, no, tu.
2: Jo el tinc, jo el tinc.
3: Tu, David.
2: I tu no?
6: No, jo tinc una altra cosa.
3: Què tens?
4: Per favor, quina por.
6: Ganes d'anar a dinar.
3: Dios!
5: Tomba!
4: Ah.
3: Vaya tirada!
4: Laura, això és molt bo, no?
2: El que és que no l'he entès, no l'he sentit.
3: Diu que té ganes d'anar a dinar.
2: Ah, doncs pues mira, doncs pues perfecte. Quan vulgui, ja ho sap, a vindre al Delta de l'Ebre.
3: Vale.
4: No!
2: Oh!
4: Laura!
3: Una cosa, no li has caigut gens bé aquesta dona, aquest home, eh?
4: Per què?
2: Bueno, no passa res. Millor. Així sí. Ja les coses dolentes no cal que vinguin.
3: No valia la pena.
4: Sí, Laura. Ens hem estalviat un mal tràngol. Oi, Laura, no nosaltres anirem...
2: Totalment. Sempre ens hem de quedar en lo positiu en esta vida.
3: Molt bé, la Laura.
4: Sí. Laura, bé. Nosaltres no anirem, però... O sigui, no follarem, però anirem i ens ho passarem molt bé i farem uns xupitos, vale?
3: Això sí.
2: Va, doncs pues sí, de licor d'arròs.
3: Oh, boníssim.
4: Oh, que bo està. Sapa horchata, mare
3: està
4: meva.
3: Molt bo. Adéu, guapa, que vagi bé.
2: Adéu, guapos. Bona nit.
5: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu.

Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: durant la setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
2: Sabem que us encanten les nostres bromes telefòniques i ara anem a fer una altra.
3: Sí. Anem al grano, vaya texta com ha passat. Diu, hola, esta broma es para un compañero de trabajo. Se llama Juan de Dios Jiménez Gálvez. Per favor. Panxatada històrica. Dice, Juan de Dios es un poco... Juan de Dios es un poco viejo, tiene una personalidad bastante particular y suele hacer comentarios y tener opiniones un poco prejuiciosas, así que podéis tenerlo en cuenta para darle algún toque de humor a la broma. El resum és que aquest tio està de vacances, ens ha donat la seva direcció, viu a Montcada i Reixac, tenim el seu edifici just, i jo em faré passar per Poli, cosa que ens encanta, perquè som qui som, i li direm que han ocupat el seu pis.
2: Wow!
3: I aquest home, si és tan problemàtic, polèmic, doncs endavant.
2: Doncs vinga, va. Anem a trucar a Montcada i Reixac. Llamando.

0: de massa brossa.
1: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.

0: jovencita.
1: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
2: Me cago en la puta mare de puta merda de música i de tot el que esteu venent, eh? Me cago en la puta.
1: I a tu? Què t'ha passat avui? Flash!

0: estat durant la setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
2: Molt bé, Doraemon.
3: Està molt bé.
2: Escolta, una cosa, abans de marxar, dues coses et queden per fer.
3: Aviam.
2: Una, que és fer una broma telefònica.
3: Collons.
2: I l'altra, que és cantar-nos una cançó que ens has preparat, Doraemon?
3: He preparat un tema, és veritat.
2: Ah, sí?
3: Està força guapo.
2: Perfecte.
3: I és denúncia social.
2: Ah, molt bé. Abans, però, anem a trucar a un restaurant de Lleida que es diu La Forastera, que és de menjar català.
3: Collons, com m'agraden unes bones pilotes a la cara.
2: Eh que sí?
3: Clar.
2: Molt bé, ens hem entès. Doncs vinga, Doraemon, què diràs a La Forastera?
3: Doncs diré, bàsicament, que sóc una persona normal però que tinc un càncer de laringe.
2: Per favor.
3: I que per això parlo així.
2: Ai, Doraemon.
3: Aleshores és per veure la reacció de la persona.
2: D'acord. Doncs vinga, anem a trucar al restaurant La Forastera de Lleida.
3: Puta Doraemon. Ui.
2: Ai.
3: Potser ha tancat per cucaratges.
2: Ah, doncs poca broma.
3: A veure si ens agafarà.
2: A veure, ara. Si no haurem d'anar a canviar de restaurant, Doraemon.
3: No passa res. Hi ha restaurants com fuets.
2: No, eh?
3: Haurem de canviar un altre.
2: Sí.
3: La Forastera. M'agradava el nom per això, eh?
2: A mi també.
3: Estava guapo.
2: Sí. Estava bé, La Forastera.
3: Escolta, m'hauríeu de pagar per copyright, no, amb aquesta cançó?
2: Per què?
3: No la pares de posar, dona'm uns quartos per porros.
2: Home, ja que has vingut, doncs mira.
3: Clar, m'heu fet un homenatge, no, com qui diu.
2: He trobat un altre restaurant, de Lleida, català.
3: Com es diu?
2: Quimo.
3: Ah, Quimo.
2: Mm-hmm.
3: El Quimo, un grande. Aquest va perdre els calés de la universitat de la seva filla, la traga perres amb mi.
2: Ah, sí?
3: El Quimo,

0: És el ludòpata del poble.
1: Ah, sí?
0: Tothom el coneix.
1: Dios.
2: Com es diu?
1: Timo.
2: És un bar o un restaurant?
1: Restaurant. Tapes catalanes.
3: Collons. Lo sentimos. El número al que llama no está disponible en estos momentos.
1: No.
3: Por favor.
0: Sembla que ningú vol treballar a aquestes hores, eh?
1: Doncs canviarem de ciutat.
0: Ah, cap on anem?
1: Anem a Tarragona.
0: Déu-n'hi-do.
1: Restaurant Les Coques.
0: Mare meva. Tinc moltes preguntes.
1: Sabia que t'agradaria aquest nom.
0: La veritat és que sí. A més, no escatimen, perquè no tenen una, tenen moltes i això m'agrada.
1: Clar, tenen una bona selecció.
0: Tu saps com carda el gegant amb aquest cos que té?
1: Com?
0: Amb la bola de grassa aquest tot
1: el
0: dia.
1: De 3 en 3, no?
0: Clar, no para. I mira la seva mare. Pum, morta.
4: Hola, la Coca, bona noche, diga.
0: Hola, bona nit.
4: Dígame, dígame, señor.
0: Hola, és per fer...
4: Dígame.
0: Perdona, és per fer una reserva.
1: No, no, és que una cosa...

0: No podem, aquí no podem tornar a trucar, bro. Sí, sí. No, no, ens han pillat, Miquel.
1: No ens han pillat.
0: Bueno, ja,
1: bueno, és que ens ha escapat el riure de la coca, però, una noche.
0: Però, ja, però no pots riure, que el Doraemon, si no... Escolta, Miquel, que em fa riure, para.
1: Ja, ja, perdó. No, saps que se m'ha escapat el riure.
0: Tenen tant els ulls, perquè si no, és que em sortirà el riure, me cago en la puta.
1: Ha sigut molt bo. Tornem a trucar a les coques de Tarragona.
0: Oh, per favor.
2: Coques, d'ànim.
0: Hola, bona nit, perdona, que s'ha tallat abans el telèfon. Sí. Què tal?
2: Perdó?
0: Era per fer una reserva per aquest divendres.
2: Divendres migdia.
0: A la nit no teniu obert?
2: Sí, el divendres sí.
0: Val, seria per 6 persones.
2: Vale, divendres a sopar.
0: Seria per sopar. Perdona una cosa, és que hi ha molt de...
2: Hi ha molt de xivarri, sí.
0: Sí, no l'acabo d'entendre molt bé.
2: 6 persones, dia 25 al vespre.
0: Vale, vale.
2: A quin nom?
0: Perdoni una cosa, és que tinc...
2: Diu, diu.
0: No, que tinc càncer de...
2: No patiu.
0: Perdona, és que tinc càncer de laringe.
2: Sí.
0: I no parlo molt bé, perdona. Llavors em confirmes. Per 6 persones.
2: 6 persones, pel divendres, en quin nom us poso?
0: A nom de Doraemon, si pot ser. Si pot ser. Així em diuen els meus amics.
2: Sí, bueno.
0: Aleshores, perdona, quin és el plat estrelles, per comentar-ho?
2: Podeu consultar la nostra carta i menús al web.
0: Va.
2: Ara estem en un moment que tenim el restaurant ple i no tinc 2 minutets.
0: Perdona.
2: Si voleu consultar, a quina hora us poso?
0: A les 9, a 9:15, va bé.
2: 9:15? Vinga.
0: Vale, i una persona li volia dir que gràcies per respectar-me allò de la veu, que últimament ningú me'n pren en sèrio.
2: Molt bé, doncs vinga.
0: Estic molt agraït, moltes
2: gràcies.
0: Adeu, adeu.
1: Tens una cita aquest divendres a Tarragona.
0: Doraemon, no has dit que era broma.
1: Clar, Doraemon, no has dit que era broma.
0: No, és que potser hi vaig de veritat.
1: Ah.
0: M'ha caigut molt bé el senyor.
1: Però has de dir que ets el Doraemon, eh?
0: Bueno, i tant.
1: I que estàs malalt.
0: Jo m'ha agradat més la trucada de la tia que la del maromo aquest.
1: Sí, sí, sí. Llàstima que ens ha penjat la senyora.
0: Ha sigut bastant risa, sí.
3: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: despistat durant la setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
2: Anem a Vidreres, la província de Girona, que hi tenim el Ferran.
3: Ferran?
2: Hola, Ferran.
4: Què tal?
2: La cabra, el Ferran, eh?
3: Què passa, Ted?
4: Escolta'm.
2: Dius que el tabaco... Què li passa al tabaco, Ferran?
4: Hi ha una gran mentida sobre el tabaco.
3: Dios, Ferran, te veu de ser molt savi.
2: Quants anys tens, Ferran?
4: Jo vaig començar a fumar als 7 anys.
2: Quants anys tens?
3: Mare meva.
4: 64.
2: I vas començar a fumar als 7 anys.
3: Mas,
4: als 7 anys.
3: Saber...
4: Amb les pel·lícules del John Ford, amb els índios fumant la pipa de la pau.
3: Ojo, más sabe el diablo por viejo que por diablo, eh?
2: Sí, sí, total.
4: Cuidado.
2: Sí. I què?
4: Vaig agafar una infecció pulmonar i vaig anar al metge i vaig agafar un tractament de 7 dies de pastilles. No se'm treia.
3: Ah, no?
4: Vaig anar a l'estanc i vaig comprar un paquet de Winston.
2: No.
4: I vaig llegir, este tabaco tiene 70 elementos cancerígenos. Benceno, tiuleno, estinina, amoníaco...
2: 70, molts,
3: sembla un ritual molts, satànic.
4: Acelerante.
2: Vale, molts. I què, Ferran?
4: És el problema, jo fa 10 anys que fumo puros i em planto el meu tabaco. Natural.
2: Ah!
4: Sense químiques.
2: O sigui, tu no compres tabac, tu te'l plantes tu mateix, el tabac.
4: Ferran. Jo me'l planto a la meva finca.
3: Ferran, em puc casar amb tu? Mare meva! Vaya crack!
2: I escolta...
4: I he sigut tota la vida un atleta.
2: Des de que tu et plantes el teu propi tabac, que no li poses ni nicotina ni totes aquestes substàncies cancerígenes...
4: No, no. Quan fumes tabaco natural, només has de lluitar contra la nicotina i el quitrà.
2: I ja està.
4: Però no hi ha elements químics, és com el menjar. E400, E520, no sé què, no sé quantos.
3: Té raó.
4: La química és molt cara.
2: I escolta, quants pitis et fas casolans cada dia?
4: Oi, me'n fumo 10 o 15.
2: Perdona?
3: Però espera un moment, has dit puros, no pitis, no? O sigui, el fum no te'l tragues.
4: I que me'l trago?
3: Per favor.
2: Així i que... estàs sa com un roure.
4: Jo m'esforco el calcet.
2: I allò que et va passar, aquella bronquitis que vas agafar?
4: El segon dia fumant puros ja se'n va treure tot.
3: Jo espero que Tomà, la seva solució és fumar.
2: Clar, és fumar però natural. Sense anar a l'estanc.
3: Sí, ja, però és com la...
4: No deixaré de fumar mai. És com diu, ha muerto de sobredosis de cocaïna. Una merda.
2: Hola.
4: Ha muerto de les pastilles que té la coca.
2: Ah, sí, de lo químic que té la coca.
3: També planta...
4: De la merda que li foten, home, de la merda que li foten.
3: També planta la fulla de coca natural, i aquest home està com un xínxol.
2: No, no, està fatal aquest
4: home. Jo he pres molta coca a la meva vida.
2: Ara!
4: Del Brasil.
3: Ara parlem. Però tu tens molt de món o no, senyor? Tu tens molt de món, Ferran? Has viatjat molt a la vida?
4: M'he gastat 100 milions viatjant per tot el món.
2: Per favor!
3: Però espera, de què? De pessetes o d'euros?
4: De pessetes.
2: Ah, vale. Quants euros serien, això?
3: 6 euros o així.
2: Ah, vale. Vale, per tant, a veure, Ferran, escolta'ns. Tu no vas a l'estanc a comprar tabac, tu te'l plantes a casa, no li poses substàncies químiques...
4: I compro puros naturals.
2: Puros naturals, però on els compres?
4: A l'estanc.
2: A l'estanc es poden comprar puros naturals que no porten tantes substàncies químiques?
4: No, els puros no porten cap substància química, és tabaco natural.
3: El puro de... el puro gran del marró, això no porta químics. Els...
2: Però bueno, és...
4: No, no, coïbes, sí. Meari...
2: A veure, Ferran, et diré una cosa, el puro també t'estàs als pulmons, guapo. A veure.
3: No, perquè
4: és
3: no
4: igual.
3: És perillós per la boca, però el puro no te'l tragues al fum.
2: Bueno, doncs en lloc de càncer de pulmó tens càncer de boca.
3: Càncer de llengua.
2: D'això
4: va morir Freud. Vaig conèixer un paleta que fotia 2 metres, no havia fumat en sa vida, càncer de coll. Una dona que no havia fumat en sa vida, càncer de pulmó.
3: Sí, això sempre passarà.
4: El càncer el portem tots a la
2: Ferran. A veure, una cosa. Que això no... Estàs generalitzant massa.
3: Ja, això és la típica de cunyau, no? Que ja sabem que hi ha gent que no fuma i que la palma de coses de fumador...
2: Hi ha algo que tendré que morir. No, no, clar, no, si ja...
4: Ferran, jo et dic una altra cosa.
2: Ferran, calma't.
4: Moriré fumant.
2: Moriràs fumant. Bueno, doncs ja està. Acabes de tirar pel terra tot el que acabes de dir, Ferran. Res.
4: És igual.
3: No, clar, ell es refereix a que morirà fumant en el sentit que no deixarà mai de fumar.
2: Sí, sí. Ah! Ferran, aquesta cançó t'agrada?
4: Teniu una emissora collonuda.
3: Ah, sí?
2: Menomar.
4: Aquesta és l'espanyola aquesta.
3: Sí,
2: sí.
4: Com se deia?
3: Madonna.
4: No, Madonna no, collons.
2: La Sara Montiel. La Sara Montiel, Ferran.
4: La Sara Montiel, aquesta.
3: T'agradava de petit?
4: Sortia amb unes estaques palateres a les pel·lícules que t'hi cagues.
2: Estava bona de petit?
4: Era molt guapa de jove.
3: Sí? Vas començar a descobrir-te amb Sara Montiel?
4: No, amb les pel·lícules de John Ford.
2: Qui és aquest?
4: Collons, el director de Hollywood, que fica a fer les millors pel·lícules d'Índios de l'Oeste.
2: D'Índios?
3: Sí, Spaghetti Western, no? Era? No, això era d'Itàlia.
4: No, Spaghetti Western era d'Almeria.
2: Ferran, ets la cabra, eh?
4: Ja. Soc RH negatiu, factor universal.
2: Ai, ai, ai. El western. Quina és la teva pel·lícula de western preferida, Ferran?
3: Ratatouille.
4: El Clint Eastwood.
2: El Clint Eastwood.
3: Sí, El bueno, el feo y el malo. Boníssima, eh?
2: Aquesta és molt clàssica.
4: Sí, bona pel·lícula.
3: Molt bona. És que és un pel·lículon, és veritat, té raó.
2: I avui, Ferran, què faràs avui, tio?
4: Pues mira, aquí sí que estirà i ara em vaig a fumar un altre puro.
2: Per favor.
3: A veure, la gent dirà que està malalt. Jo diré que estic gelós d'aquest home.
4: A mi tant se me'n fot el que digui la gent.
2: Escolta, Ferran, tens parella?
4: Bueno, en tinc 3 o 4.
2: Perdona?
3: Pagades. Està agradant encara més.
4: 3 o 4.
3: I amb aquesta música és molt èpic. Esta es la historia de Ferran, putero y fumador. ¿Dónde está Ferran?
4: No, putero no, amante, amante.
2: Ah, tens amants. I les teves nòvies saben que tens més nòvies?
4: Clar.
2: Ah, sí?
4: Tu que tens sexual, no puc remediar.
2: Bueno, i què té a veure que siguis heterosexual?
4: Pues que m'agraden totes, vaya flor en flor.
2: I, però amb la teva edat, és fàcil o difícil lligar?
4: Per mi és facilíssim.
2: Per què? Tens una bona tranca o què?
4: No, el palique, parlo 10 idiomes.
3: La làbia.
2: 10 idiomes parles, Ferran?
3: Sí, parla l'idioma de la veritat, sí. L'idioma del cunyadismo, l'idioma de la cabra, parla aquests idiomes.
4: No, no, l'idioma... Explica-s'hi tot, Jenny Freudland.
3: Alemany, parles.
4: Ho parles francès? Do you speak English?
3: Sí, bé.
4: El barrabia, joia.
3: El Miquel parla anglès, ara.
2: Yes, yes.
4: Parla
2: yes.
4: Portuguès.
3: A veure, només saps dir aquestes polles.
2: Quantes portugueses t'has fet al llarg de la teva vida, Ferran?
4: Brasilenyes.
2: Quantes?
3: Dios.
4: Oh, jo què sé.
3: Com pagues?
4: Allà al Rio de Janeiro flipa.
3: Me Rio de Janeiro amb el Ferran, veuràs tu. Vaya polvos.
4: Que no és Rio de Janeiro, és una ria. Allà no hi ha cap riu.
2: Ah, molt bé. Molt bé, Ferran, gràcies per trucar-nos. Truques més cops, sisplau.
3: Fins aviat.
4: Vale.
3: Vuelve ya pronto, forastero.
2: Adeu, Ferran.
4: Adeu, macos, adeu.
1: Són més intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: activitat durant la setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
2: Fumando espero al hombre que yo quiero.
3: Avui parlem del tabac. Fumes o no fumes?
1: 93-545-68-68.
3: Anem a Cambrils, que hi ha la Itziar. Hola, Itziar.
4: Hola.
3: Què tal, com estàs?
5: Hola, hola.
4: Doncs res, vaig cap a casa.
3: Cap a caseta, molt bé. Tu has merescut, Itziar.
4: Pues creo que sí.
3: Molt bé. Tu fumes?
4: Pues mira, jo fumo, però no sóc una fumadora... real, diria.
5: Ah, perquè ets una fumadora imaginària?
4: Correcte, sóc una IA fumadora.
5: Vale.
3: A veure, explica't a millor, perquè sisplau.
4: Puc estar perfectament 3 dies sense fumar, i després un dia em ve de gust i em fumo un cigarro. Puc estar 2 setmanes sense fumar i després surto a prendre unes birres i me'n fumo 5.
3: Vale, o sigui,
4: és a dir,
3: però tu...
4: no ho tinc com algo super addictiu.
3: Tu quan fumes, que... normalment ho fas acompanyada d'algú, ets més social.
4: Tampoc soc social, perquè m'agrada fumar sola.
3: També t'agrada fer-ho sola. Vale, vale.
5: Sí. Pues, llavors, potser, Itziar, i m'ho dic a mi mateix i li dic a tothom que fuma de forma esporàdica i tal, hauríem de deixar de maquillar les coses. Llavors, ets fumadora, l'únic que no ets fumadora habitual, però fumadora ets.
4: Totalment.
3: O sigui, tu si el metge et pregunta fumes, tu dius que sí.
4: Jo dic que sí.
3: Clar. I tens pensat deixar-ho?
4: Doncs sí. No tinc una data així com, ui, lo voy a dejar, perquè és això, maquillem una mica les coses i, bueno, ai, como me fumo uno cada 2 dies, cada 3...
3: Pues no és res, ja.
5: Aquest és el problema, que de sobte no saps com i arribes a que estàs enganxada. Aquest és el tema. Que ara tu ho fas amb les birres. Ara ho fas només un cada 2 setmanes després de sopar. Però de sobte no saps com i és... Ai, doncs m'agrada el de després de sopar.
3: I vinga.
5: I fas cada dia el pit i després de sopar. I dius, doncs ho faré després de dinar. I és un tema que es va repetint, vas agafant els hàbits i taca pum, pim, pum. I estàs fotut o fotuda.
4: Sí que tens raó. Sí. Totalment, tota la... Bueno, jo fa molts anys que fumo i no ho he agafat mai com un hàbit, eh? Però sí, clar, hi ha més menys addictives que unes altres i és veritat.
3: Bueno, com un hàbit no, però si vas a fer unes birres, ja, el teu hàbit sí que s'ha ja portat el paquet de tabac, suposo,
5: sí.
3: No?
4: Però hi ha vegades que no. O sigui, tampoc... No, sóc molt així. O sigui, si no em ve de gust, no me'l fumaré.
5: Vale. Molt bé.
4: Això sí que m'escolto molt. Però sí que és veritat que parlava, trucava per explicar-vos una experiència personal bastant lletja.
3: Què ha passat? Què ha passat?
5: Endavant.
4: Claro, no tant per explicar-vos si jo era fumadora o no, però sí per conscienciar. És veritat, jo la primera que m'hauria de conscienciar de no fumar. Perquè jo vaig perdre un tiet que era com el meu pare, amb 52 anys.
3: Per fumador?
4: Per fumador.
3: Que
4: I el vaig estar cuidant molts mesos, perquè ell no tenia dona, no tenia fills. I clar, vaig veure tot aquest deterior, no?, d'una persona amb un càncer amb 50 anys.
5: De què era el càncer, perdona?
4: Heavy, eh?
5: De què era el càncer? De pulmó? Ja. Yeah.
4: De pulmó.
3: Vale, sí... Quan li van detectar el càncer de pulmó? Quants anys tenia?
4: 50.
3: Sí, 51. Amb 51 anys, és una persona molt jove. Com per tenir un càncer,
4: Ets molt jove.
3: Clar.
4: Ets molt jove, tio, avui en dia.
5: I fa quan que va passar això?
4: Doncs ara el mes que ve farà 6 anys.
3: I quants anys tenia quan va morir?
4: Va fer 52.
3: Amb un any? Va morir.
4: No, ni això. Li van detectar amb una metàstasi molt heavy el mes de maig.
3: Sí?
4: Dia abans que ell fes el 52 i va morir a l'octubre.
5: La metàstasi és quan t'arriba tot el cos, oi, el càncer?
3: Que ja marxa enrere, ja està...
4: És molt heavy, amb 50 anys, veure com una persona cau i en 6 mesos pot convertir-se en una de 90.
3: I a més, amb un motiu del qual, que si hagués tingut un altre, s'hagués portat millor, no? El qual, que és no fumar, potser s'hagués pogut estalviar.
5: Sí.
4: Correcte, i ella feia 4 anys que no fumava.
5: A sobre, així, això és el pitjor.
3: Que sembla que estigui, mira, ja no fumo, ja fa 4 anys, doncs mira.
4: Ah, ja està.
5: Podem saber, amb perdó, quan fumava, més o menys? Quina quantitat de tabac fumava?
4: Ui, jo recordo de petita veure'l fumar molt. Mínim un paquet diari, segur.
3: Un paquet diari, tot i que hi ha no gent és... que no és tant. Diu que no és tant,
5: no
3: un
5: és
3: paquet
5: tant.
3: Diari. O sigui, és molt.
4: Hòstia, que no és tant.
5: Espera, estem parlant de paràmetres, perdona, eh? O sigui, estem parlant ara d'uns paràmetres on acabar amb un càncer sent molt jove. Sí, és molt, però no és... O sigui, sempre serà molt fumar tabac, però dic que un paquet no és com gent que fuma 3 o 4.
3: És que hi ha gent que es fuma 3 o 4 paquets al dia.
4: Claro. Joder, no. No conec ningú que fumi tant.
5: Bueno, però creu-me que hi ha gent, eh? Creu-me que hi ha molta gent que ho fa.
3: Bueno, pues, em sap molt de greu. Em sap molt de greu que haguessis de passar tot això ben jove i haver de salvar el teu tiet i haver d'intentar, pues, que tingués un bon viatge quan li van detectar aquesta metàstasi, la veritat.
5: Sí.
4: Doncs sí.
5: Hòstia, una amiga, missatge heavy, impactant, vale? De primera trucada, doncs això, per la gent que fumeu. Tampoc és per dir-vos, vais a morir, perquè tampoc és això, però, hòstia, aneu en cap, perquè...
4: No, però estàs jugando con fuego.
3: Sí. Clar, que potser ara el teu tiet podria estar explicant-ho, però com que fumava.
4: Totalment.
3: Bueno, moltes gràcies, Itzi, ara un petó.
4: A vosaltres.
3: Adéu.
1: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: Si tu has perdut el Flash Urban...
1: Anem a fer una broma, va. Anem a fer una broma.
2: Anem a fer una broma on el protagonisme serà un gos.
1: Un gos!
2: El gos es diu Max.
3: Bum!
2: Així que res, anem a trucar a la Marina Casas, que és la nòvia de la persona que demana aquesta broma, d'acord? El tio ens diu que ara està al gimnàs i que té un gos que es diu Max. Aquest gos s'ha escapat moltes vegades de casa i ha tingut ja molts problemes. Llavors jo faré passar per policia i diré que aquest gos ha mossegat a un nen petit i que ens ha donat el número un veí perquè ja tothom coneix el Max i la Marina i tot el rotllo. I, bueno, doncs anem a veure com es desespera i li direm que no pot veure el gos fins d'aquí un temps.
1: Pobre Max. Ai.
2: Para.
4: Hola.
2: Hola, parlo amb la senyoreta Marina.
4: Sí.
2: Què tal, com estàs? Soc de la policia local de Santa Eulàlia de Ronsarà, com estàs?
4: Ostres, què ha passat?
2: Vale, res, si us plau, et demano que no t'espantis, vale, però em pots confirmar, si us plau, que el teu gos es diu Max?
4: Ai, l'han atropellat, no em diguis això.
2: Aviam, no l'han atropellat, en aquest cas no. Ja sabem que tu has tingut més problemes, no?, amb el Max, amb el teu gos hi ha hagut més problemes, que s'ha escapat i coses així, oi? M'han comentat els veïns.
4: Sí.
2: El tema és que, efectivament, s'ha tornat a escapar i, bueno, ja ha mossegat la cama a una nena de 3 anys.
4: Què dius?
2: Sí, l'ha mossegat molt fort. De fet, li ha obert una ferideta i tot, sí, pobra. Era una nena molt...
4: És
2: molt...
4: broma?
2: No.
4: Llavors, és que mai ha fet això,
2: moltes vegades mai han fet això.
4: Ai, Déu meu, és el teu gos
2: que li falta com la cua i tal, no? Ens ho confirmes?
4: Sí, és el meu gos.
2: Ja, doncs això, el tenim retingut ara mateix el gos, vale? a la zona de control d'animals de la policia i ara mateix doncs tampoc podràs veure'l fins d'aquí un dia o dos que li fem les proves pertinents. Perquè,
4: què dius?
2: Sí. Sí, perquè bueno, això que ha fet és una mica bèstia i llavors ja haurem de fer les proves, haurem de portar un veterinari...
4: Déu meu, però escolta'm una cosa, però la nena com està? Vull dir, que té una ferida
2: Té una ferida i ara s'ha trobat una mica malament. Per tant, és això que et truco per si em pots avançar informació de si el teu gos té alguna malaltia, té alguna cosa, perquè...
4: No.
2: Ja.
4: No té cap malaltia, està vacunat de tot...
2: Ja.
4: Està tot en regla, no,
2: ja.
4: I no és un gos que mai hagi fet això, al contrari.
2: La llei dels animals cada cop es posa més estricta, vale? I llavors, clar, hem de tenir-ho retingut, hem de fer les proves. Quants anys té el Max?
4: Ara, 4 o 5. 4,
2: crec. Hòstia puta, és que és edat avançada, me cago en la leche. Hòstia, tio, pensava que era més jove.
4: Què vols dir?
2: No m'ho puc creure. Que a partir de certes edats és molt complicat la gestió, eh?
4: No em diguis això, és una broma, no?
2: No. A partir de certes edats...
4: No, és una broma, no?
2: Jo et deixaré que el vegis, vale? Però bueno, encara ens hem de confirmar tot, hem de veure com queda la nena, però la llei s'ha posat molt estricta.
4: Sobretot, però la nena, però puc saber qui, però això, aviam, però una cosa...
2: La nena se l'han portat a fer les proves i tal. La nena estava plorant amb una ferida on hi ha sang i no estava molt bé. Llavors, doncs, per això se l'han portat a fer proves i jo ara sóc el que li estic informant de la policia respecte a la seva mascota, el Max. Vale? I en com està el tema. Vostè m'ha dit que té de 4 a 5 anys, llavors les proves seran bastant més fortes i encara jo intentaré ajudar-li perquè m'està fent una mica pena tota la situació i m'està dient que mai s'ha portat malament. Però hi ha moltes vegades que s'ha hagut de sacrificar el gos, també. I això no és, això no és mentida, i això li dic de debò.
4: Intentarem
2: que tot vagi bé, vale? Hem intentat contactar amb la seva parella, el seu número me l'ha passat una veïna, per això li dic... em pot confirmar que la seva parella és el Rubén?
4: Sí, és ell.
2: Vale, doncs d'aquí un parell de dies els tornarem a trucar perquè vinguin a veure el Max i li donarem els resultats.
4: No podria passar un moment.
2: No fem excepcions en aquest sentit. No fem excepcions, perquè som els primers que a nosaltres ens fa molta pena. Jo també tinc dues mascotes i no, som molt estrictes amb això. Vale?
4: Però no l'han de perquè sacrificar. Vull dir, per sacrificar-la ha d'haver una denúncia. Entenc que han denunciat.
2: Ja, jo per això li estic avisant, de que no és 100%, però, bueno, No estava molt content, molt contenta la mare, de la criatura.
4: Però la mare puc saber qui és per parlar amb ella?
2: No ho sé amb certesa. Ja intentarem després fer-los connectar i a veure si... No sé si és veïna vostra o no, no ho sé. Intentarem parlar del tema. Però, bueno, és greu, és greu. Bueno, vale. Marina.
4: Sí.
2: Sisplau, no ploris. Vale, no ploris, perquè efectivament això és una broma telefònica. Estàs a Flash FM.
4: No.
3: Marina, estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM.
2: Marina.
4: És broma.
3: Sí, estàs en directe al Flash Urban, Marina.
4: M'acabo d'anar al gimnàs per això, perquè ho estava passant fatal,
3: No, Marina, per favor.
2: Aviam, és normal. Clar, és que això ha estat el Rubén, que ens ho ha demanat que ens passéssim,
3: Vaya novio que tens, Marina, per favor,
2: Vaya peste de novio.
4: El mato, mora meva. Quina vergonya. Bueno, hola, què tal?
3: Hola, t'està escoltant el Rubén ara mateix per la ràdio, digue-li alguna cosa.
4: Sí, no, és que Rubén, tio, et mato, però què fas? Nena, t'has gimnàs, t'has super espantada, mare meva, el mato. Ja és que li tornaré, ja m'agràcia.
2: Mira, el tio em posa, ara, quan ja t'hem dit que era broma, diu, cortat ja la broma, però si l'acabem de tallar abans que m'ho diguessis, cabron. I diu, ja, ja, ja, pobre, sí, pobre.
3: Sí, pobre, clar.
2: Avui el tio dorm al sofà, eh? Dorm al sofà, eh?
4: Pobre de mi.
3: Ai, Marina, que no ha passat res. En Max està perfecte, està a casa teva esperant-te, pobret.
2: Sí, ens ha enviat una foto, és bastant mono, eh?
3: Ai, el Max, és supermono. És impossible que et faci mal algú, per favor.
2: És la risa, eh?
3: Sí.
4: És molt cuqui, a sobre no té cua, així és molt bo, és que mai hemos de ningú està
2: flipant. Oye, a mi, més que el gos, el que em fa pena és que li hem tallat la seva rutina de què, de glúteos o què tocava avui?
3: Clar.
4: Avui trucava
3: quadriceps. Quadriceps, ui, deus estar fuertota, Marina.
2: Com el vinagre.
3: Per favor.
4: No, estem començant un altre cop, després d'un paron. Però
3: molt bé, nova etapa.
4: Estem a tope.
3: Perfecte. Molt bé, Marina, doncs moltes gràcies, guapa. Que vagi bé.
4: Bueno, res.
2: Vinga, reina, passeu bé, ciao.
0: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.

Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: Si tu has perdut el Flash Urban...
1: Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
2: Pere, de Llinars.
1: Pere, des d'on ens truques?
3: De Llinars.
2: De Llinars.
1: Ah, perdó. Sí.
4: Vale.
1: Escolta, Pere, tu has combinat alcohol, drogues, sexe i aquestes coses?
2: Un parell de coses, totes no, però un parell.
3: Quin és?
4: Ui, especifica.
2: Pues alcohol a punta pala i liar-me amb una tia que no coneixia de res, trobar-me al costat del llit. I bueno, no sabia què havia passat exactament, però bueno.
3: Tu no te'n recordaves de res?
4: Hola.
2: No.
3: I ella?
2: Bueno, ella més o menys, vull dir que al final...
1: Sí, ella sí que se'n recordava del que va passar.
2: Sí, suposo les filles.
4: Era conscient, almenys, no? Potser no se'n recordava de tots els detalls teus, però era conscient de que havia anat amb un mal homo a dormir.
1: I què et va dir ella quan la vas veure?
2: No, ella tan tranquil·la, però jo em vaig aixecar i dic, hòstia, què fa aquí, saps? I després vaig començar a pensar una mica què havia passat.
1: I vas recordar alguna
2: cosa? Algo vaig anar recordant, sí.
3: Però esteu a casa teva o seva?
2: No, a casa meva.
3: Ah, vale.
1: Te'n penedeixes d'aquella?
2: A més, inclús m'havien portat amb cotxe, perquè jo havia begut, o sigui...
4: A sobre?
2: No me'n recordava res, que t'havia deixat el cotxe a la discoteca i bueno.
1: Però tu quan ho vas descobrir, et vas arrepentir de no en recordar tant res?
2: No, per res. Després no vam estar liant una temporada més.
4: Ah, en sèrio? Veu estar liats?
2: Sí.
4: Oye, pues mira, una bona...
1: Bueno, com a mínim acaba bé.
4: Sí.
3: Sí, però...
4: Una bona amnèsia, no?
3: Una cosa, en general, sobretot per la gent més jove que ens escolte, el sexe és per gaudir-lo, llavors, quan tu has begut molt o t'has fet alguna cosa, no el gaudeixes. Si no te'n recordes, no el gaudeixes. Llavors, gent, així d'entrada, no ho feu. Jo crec que és millor quedar el dia següent i així això fem el que s'hagi de fer, però estan present al moment.
4: A veure, sempre és millor recordar-ho tot, però és veritat que moltes vegades, de mala manera, es romantitza, pues, jo què sé, com la peli Resacón en Las Vegas, no? I dius, hòstia, que risa, no s'acuerden de nada. Realment no és graciós.
1: Home, és una peli.
4: És un drama.
2: No, això no és, però bueno, sí que és veritat que després, com que va ser normal, sí que ens en recordàvem els dos. Últimament dels dos, saps? Vull dir que al final...
1: Però bueno, no va passar res fora de lo normal. O sigui, simplement et vas despertar i vas veure que vas tenir relacions amb una noia que no sabies que estava en aquell moment al teu llit. I ja està.
2: Sí.
4: Amb una jove de 60 anys.
1: I ella tan feliça i tan bé, i tampoc et va dir res dolent i que va passar res.
2: No, al contrari, vam seguir quedant.
3: Molt bé.
4: Fantàstic, tio.
1: Per tant, confiem en tu, Pere.
4: Sí, Pere.
1: En compte que et trobes demà al matí al llit, Pere?
4: T'imagines? 4 pavos, 6 noies...
2: Ara fa 19 anys que estic casat, vull dir.
1: Dios!
4: Bueno, doncs segueix així, i portant també.
2: I tinc 42, o sigui, m'he de ser pensadora.
1: Però, Pere, abans has dit que tu t'has drogat dos cops a la teva vida.
2: No, drogat no, que només havia begut.
1: Ah, vale.
4: O sigui que dues vegades havies barrejat sexe i alcohol a punta pala, vols dir, no?
2: Drogar no m'he drogat mai ni ho faré mai.
1: Molt bé!
4: Pues t'equivoques. No, és broma.
1: Molt bé.
2: No. Ho dic perquè, a part, tinc col·legues que s'han drogat molt i també he vist la situació i no.
3: I què has après a base de beure els drogats?
2: Pues que jo no vull passar per aquesta situació.
3: Molt bé, bon aprenentatge.
4: Ben dit.
2: Igual que si porto el cotxe tampoc bé perquè veig els accidents que hi ha.
3: Molt bé.
2: I zero alcohol a la conducció, vull dir.
4: Però si aquest home sembla la DGT.
3: Zero.
1: Escoltem el Pere a tothom, sisplau.
4: És la Pere.
2: No, jo et reconec que abans bevia molt, però va una temporada i deixar de beure.
1: Ja. Quin va ser el teu rècord de cubates en una sola nit?
4: Jo...
2: Bueno, 16-17, tranquil.
4: Te lo igualo.
1: Perdona?
4: I con los ojos vendados.
3: Pero no te doy un coma y...
2: Es més, a tirar més. Jo havia arribat a anar amb moto amb 17 cubates fins a casa.
3: No.
2: Per això dic ara el que dic, saps? Un cop madures, un cop fas... Et dones el cop de cap que dic jo. Per això t'ho dic, saps?
1: Però no vas tenir cap susto mai amb 17 cubates agafar la moto, per favor.
2: No, jo sabia conduir. En aquest aspecte sí que t'ho dic. O sigui, no era des que...
1: Una cosa és saber conduir, l'altra és saber conduir amb 17 cubates. 17 cubates a sobre, eh?
3: Clar,
4: sí, clar. Perquè... I ara... Saps quan et pilles, ara... reflexes, no sempre els tens al 100%, tio. Per molt que condueixis bé, que això és el que diu tots el bon collons, sí, diguem, sí, que controlo, sí, controlo. Sí, no.
3: Hi ha moltes coses que no controles, si et surt algun animal, si hi ha alguna taca, alguna placa de gel...
1: La poli.
3: És el que diu el Tomàs.
4: Oli.
3: El ja, ja.
5: Bueno, és que vaig deixar de veure una vegada perquè vaig arribar, em vaig trobar un control, vaig poder passar a Miracle.
1: Ja.
5: I a partir d'aquell dia vaig dir no, perquè si t'enganxen...
1: Molt bé, Pere.
5: Te vas a trullo directament.
1: Molt bé, Pere. Saluda el Boleta abans d'acabar. Bueno. Saluda el Boleta, al gos de la Marta.
5: Bueno, com vols que saludi? Bueno, Boleta, porta't bé, també.
0: Escolta'ns de dilluns a dijous de 8 del vespre a 11 de la nit i dissabtes de 10 de la nit a 1 de la matinada.

Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.

0: Has despistat durant la setmana.
1: Aquí tens un best moment del Flash Urban.
2: A ver, la Leslie ens diu que li agradaria fer-li una broma a la seva àvia i que... És la seva filla, em dic Jessica. No ho estic entenent, però
3: ella, ella es diu Jessica.
2: Vale. Però és igual, la Jessica li vol fer una broma a la seva àvia Lourdes,
4: vale,
2: perquè es queixa de que sempre accelera molt amb el cotxe.
4: Ah.
2: I ens dona el número de la iaia.
4: Vale, doncs pues anem a trucar a la iaia Lourdes. Pobra senyora.
2: La iaia Lourdes, li diré que la Jessica, amb un acelerón... Primer li diré que la Jessica està viva, perquè jo no soc tan dolenta com el Tomàs.
4: Digue-li que vale, està quasi viva.
2: No, li diré que està viva i que amb un acelerón se li ha enganxat, sí, la sabata al pedal i s'ha estampat contra la rotonda, que està viva, però que necessita...
4: I li falta un dit.
2: No, prou.
4: Li falta una pestanya.
2: Això, vale.

0: Els millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.
1: Shout out to my man, Mother Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: millors moments no els passes ni amb la família, ni amb la parella, ni molt menys al curro. Els passes amb aquests dos. Aquí tens els millors moments del Flash Urban.
1: És que els millors moments del dissabte també són els millors moments de la setmana, perquè ens encanta repassar els millors moments del Flash Urban.
2: Ara, ara t'escolto, molt bé.
1: Has vist?
2: Ara meva.
1: Portem des de les 10 repassant les trucades més divertides de tota la setmana i també l'entrevista amb el Trueno que vam fer ahir, eh? Cuidao!
2: Molt bona entrevista, molt bon tio el Trueno i, com sempre, molt bon programa que podreu tornar a escoltar a partir de dilluns de 8 a 11 de la nit, eh?
1: Yes!
2: Toma ja!
1: Jo me'n vaig corrents perquè haig d'anar a Artesa de Segre, que avui ha festa Flash FM.
2: Ja fas tard! Jo faig tard també, a un lloc, que no diré.
1: On vas?
2: Me'n vaig de...
1: De què?
2: De copes.
1: Ah, pensava que feies... Has fet mai club de singers?
2: De swingers? No he fet mai, la veritat.
1: No?
2: No se m'ha proposat tampoc i no ho he proposat jo.
1: No?
2: Potser hauria, no?, algun dia.
1: Bueno, obrir o compartir és viure, no?, diuen.
2: Jo crec que sí, que no està mal.
1: Ja.
2: Bueno, potser m'hi passo.
1: Un xist, abans d'acabar.
2: Un xist?
1: Un ràpid, va.
2: Vale, va, aquest ja te'l vaig dir. Oiga, señor, ¿qué opina usted de las hipotecas? I li diu, bueno, me parece muy bien que los hipopótamos puedan bailar también en algunos sitios.
1: Està bé, m'ha agradat. Vinga, va, que si voleu demanar una broma per fer a partir de la setmana que ve, ja sabeu el WhatsApp al 699-69-69-69.
2: Home, ja, aprofita i envia'ns la teva broma telefònica. A partir de dilluns la farem, però si l'envies ara, tens preferència.
1: I també per les confessions anònimes dels divendres de la nit.
2: Vinga, va, repassem un altre cop. 699-69-69-69.
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Anem de party?
2: Vinga, vamos.
1: Vinga, adéu, Tomàs.
2: Adéu, Miquel, adéu, xavales, adéu.
0: Aquests millors moments sí que els recordaràs. No com la festa d'ahir. Estàs escoltant els millors moments del Flash Urban.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.

El cap de setmana sona el Maxi Flash. La mescla perfecta dels ritmes que arrasen a les pistes de ball. Maxi Flash de Flash FM. La teva discoteca particular amb Héctor Ortega.